La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba avui al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu Elma Saiz assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
2: La sucesión de inocencia ha traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori a Zapatero s'allargui fins demà dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: Avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats perquè aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món desaparegui. El doctor Josep Terrer, especialista en patologia respiratòria, es considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV del dilluns passat a Madrid.
3: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello n'és el president.
4: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y por tanto no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
3: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
5: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
3: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: Esports, Leo Messi s'ha estrenat al Mundial amb un hat-trick. Argentina, la vigent campiona, ha tingut un debut somiat amb una clara victòria contra l'Algèria per 3-0. Amb els seus 3 gols, Leo Messi iguala Miroslav Klose com a màxim golejador històric dels Mundials i s'ha convertit en 38 anys, en fa 39 la setmana que ve, en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
3: Aquesta matinada Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
1: El Barça ha jugat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien per 0-3.
3: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 17 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres el temps serà assolellat i molt càlid, més que dimarts, més que ahir. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Begura, al Baix Empordà, veuran sortir el sol a les 6 i 11 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Del 17 de juny del 1971 va néixer Paulina Rubio. La cantant empresària i model mexicana ens ha deixat reflexions com aquestes. El luxe absolut és simplement estar despullada en una platja.
0: Que és el que home, clar, perquè és que a més Paulina Rubio no tenia aquella platgeta privada a casa seva, no?
1: Segur.
0: Home, també et dic que tenia un trosset de platja, Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una platgeta privada, un trosset de platja per tu.
2: Ha d'estar bé,
0: sí. Ha d'estar bé.
2: Passa que jo no soc molt avant del nudisme, t'ho dic ara. Per respecte als altres.
0: Ah, jo sempre dic que els altres, mira la merda. Qui no vulgui mirar, que no miri. Bé, de fet, com ens estava comentant la Lara, la seva música i sobretot la seva personalitat són pura cafeïna. És un artista que podria presentar els matiners cada dia i no se'n cansaria. Volum a la ràdio, que comença la festa.

0: ha un artista que no deixa indiferent a ningú, evidentment, és ella, Paulina Rubio. És coneguda com la xica dorada i, de fet, no ha deixat de regalar-nos cançons que s'enganxen com una mala cosa. A tot això cal sumar-li que la Rubio, home, doncs, té una personalitat tan potent que sovint ha estat gairebé tan protagonista com la seva música. Sempre descarada, diu el que pensa, defensa les seves opinions i no acostuma a passar desapercebuda. Aquesta manera de ser li ha valgut tant admiradors incondicionals com algun mal de cap mediàtic. De fet, ha protagonitzat algunes polèmiques força sonades, entre declaracions inesperades, disputes públiques, moments virals i alguna situació que ha fet córrer rius de tinta a la premsa del cor. La cantant ha ofert més d'un titular memorable. De fet, hi ha qui diu que Paulina té un talent especial per convertir qualsevol aparició pública en un tema de conversa. Però segurament aquesta combinació de talent, espontaneïtat i forta personalitat és una de les claus del seu atractiu. Tant si és pels seus èxits musicals com per alguna anècdota sorprenent, Paulina Rubio continua sent un artista capaç de generar interès i de mantenir-se en el focus mediàtic després de tantes dècades de carrera. I si hi ha una cosa que està clara és que amb ella l'avorriment no acostuma a estar convidat a la festa. I parlant de festa, avui Paulina Rubio bufarà espelmes perquè avui en fa 55. I amb l'huracà Paulina arrenquem els matiners d'avui dimecres. Agafeu-vos fort que fins a les 6 us prometem un temporal radiofònic memorable per celebrar que és meitat de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, arrenquem el programa d'aquest dimecres, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, estimat.
2: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Doncs mira, amb aquella nostàlgia previnguda de saber que hem vist a Messi marcar un hat-trick, però saber que també l'estem veient davant del seu últim mundial. Llavors, ha sigut meravellós.
0: Un xoc de sentiments, Maiol.
3: Sí, és clar, perquè és allò que ho estàs veient, però saps que s'acaba. Oh. I ja pensaves que s'acaba el 2022, però bueno, avui l'hem vist marcar un hat-trick, ha sigut fantàstic.
0: Molt bé, s'ha acabat un altre partit, no, ara, ja?
3: A l'Argentina 3, amb 3 gols de Messi. Sé que estàs nerviós per l'Àustria i Jordània de les 6.
0: Sí, estic... No puc. És que jo amb el Mundial no dormo bé aquests dies.
3: Clar, perquè s'han de mirar molts partits.
0: Molts partits, massa, no dono abast.
3: Amb el França-Senegal, després has vist el doblet de Haaland amb Noruega, 4-1 contra Iraq, i ara amb Messi marcant aquest hat-trick contra l'Argelia. Sort entenent
0: de tu, que ets el qui no dorms. Si estava...
3: Bueno, jo no dormo per moltes altres causes, però si mirem el Mundial intento dormir bé, però clar, quan m'he llevat estava jugant Messi, llavors què vols que
0: normal,
3: faci?
0: Normal. Escolta'm, què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio?
3: Doncs mira, un que no sé si ha dormit bé o no és José Luis Rodríguez Zapatero, que avui declarava del jutge d'instrucció pel cas Plus Ultra i per les seves joies de la Caixa Porta, que va intentar aplaçar-ho, però el jutge li ha dit que no serà a les 9, és jutge d'instrucció, per tant la declaració és a porta tancada, però estarem pendent de tots els detalls i de tot el que en vagi sortint. També anirem al Congrés dels Diputats, després del que va passar ahir amb aquest intent de Junts de que es votés un intent de convocatòria electoral. Avui hi ha sessió de control que serà i s'espera molt tensa, i després parlarem de bancs amb Santiago Niño Becerra. Atenció a l'advertència que té el catedràtic per nosaltres. Després, per rebaixar
0: un moment,
3: una mica...
0: Niño Becerra, banc, advertència...
3: 9:45 del matí, el matí de Catalunya.
0: Escoltarem.
3: Només puc dir això. Després passejarem amb l'Albert Tom, que crec que ens ho alegrarà una mica més
0: el
3: tot.
0: El contrapunt.
3: Parlarem de televisió i sèries amb la Mariola Covells i el Darío Porras. I a les 11, un català a la cort de Carles III. Només t'ho dic aquí.
0: Treballa allà?
3: Sí, és un dels assessors de Carles III. Molt interessant. Marc Palai.
0: M'encantaria treballar... treballar al un lloc d'aquests així, Casa Reial...
3: Sí,
0: els despatxos...
3: Doncs que fins a les 11 demanaré feina.
0: Vinga.
3: Jo crec que els matiners...
0: No renovem la temporada que ve?
3: No, sí, jo crec que pots fer les dues coses. Entres a les 4, fas matiners, i després quan acabis matiners... No, demanes que entra des d'allà. Nosaltres t'ho acceptarem.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. El nostre rei de les matinades és l'Àlex Bosch. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que l'actor Sean Penn, guanyador de 3 Oscars, prepara una nova pel·lícula inspirada en un dels episodis més convulsos de la història recent dels Estats Units. És l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021. Sean Penn no només la dirigirà, sinó que serà l'autor del guió, i la cinta explicarà la història d'un policia que va viure aquell atac en primera línia i que a més va quedar atrapat dins del Capitoli. I atenció, perquè segons diuen els mitjans especialitzats, l'actor que faria d'aquest policia seria Bradley Cooper.
2: Carai!
0: Oh, posa el guapo!
4: Pinta bastant bé, eh? Recordem que aquell dia centenars de seguidors de Donald Trump van assaltar el Capitoli per intentar impedir la certificació de la victòria electoral de Joe Biden. Trump sempre ha negat tenir qualsevol mena de relació amb aquells fets, i després de tornar a la casa, després, quan va tornar a la Casa Blanca, primer, sí, una de les primeres coses que va fer, això sí, va ser indultar a tots aquells que es van estar
0: implicats
4: o condemnats per l'assalt. El projecte encara manté alguns secrets.
0: Com es diu, fase embrionària, Àlex?
4: Fase embrionària, eh? De moment no sabem qui és la gent que ha inspirat, la gent real que ha inspirat la pel·lícula, però sabem que el rodatge començarà l'any vinent. El que sí et puc avançar és que Donald Trump no té cap ganes d'anar a l'estrena d'aquesta
0: cinta. Per què serà, cinta? Pobre Trump? Escolta, és que sempre està, sembla com la nanet rondinaire, Donald Trump. No s'alegra mai per res.
4: No seria un tio molt simpàtic. En tot cas, i abans de marxar, tinc novetats sobre el teu amic Tim Payne.
0: Ja.
4: Està traient bastant de suc a la seva fama. És bastant llest, aquest noi.
0: A veure, un aplaudiment per Tim Payne. Tim Payne. Molt bé, Lara, gràcies per aplaudir efusivament.
4: Que sàpigues que aviat marxarà de Nova Zelanda, la terra que l'ha vist créixer.
0: No m'ho diguis.
4: Sí, se n'anirà a viure a la ciutat d'Assumpción, al Paraguai.
0: Què? I això?
4: El qual està a punt de fitxar pel Club Olimpia, un dels històrics del futbol sud-americà.
0: No puc creure.
4: Amb 32 anys, que ja és una edat bastant elevada per jugar a futbol, tu que en saps.
0: Sí, i tant.
4: Li faran un contracte de 18 mesos.
0: Mira.
4: 18 mesos al Paraguai. Un any i mig.
0: Escolta'm, gens malament.
4: Per quants diners estaries disposat en el Paraguai a treballar?
0: Jo?
4: A futbol, eh?
0: 30 euros?
4: 30 euros? No.
0: No sé, milions, uns quants milionets, no?
4: Cobrarà una mica més de 300.000 euros.
0: Pensava que seria una mica més.
4: Són 17.000 euros mensuals per un jugador que no ha cobrat.
0: Que no ve de res.
4: La pobra.
0: I ella ha dit que sí, eh?
4: Sembla que sí, que se'n va cap a Nova Zelanda, cap a Paraguai.
0: Escolta, que es convertirà en un dels jugadors coneguts a nivell mundialment.
4: Un any i mig jugant allà.
0: Fantàstic de temperatura.
4: No tindrà temps d'allò a Nova Zelanda.
0: Una miqueta d'un combinadet després d'esmorzar i té el matí fet. Gràcies, Àlex. Fins ara.
4: Adéu.
0: Ara arribat ja pràcticament a un quart de sis del matí i un minut. Molt bon dia, matiners. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel projecte que coordina el Vall d'Hebron Institut de Recerca per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer. Rep el nom de Projecte Fènix i farà un assaig clínic amb un medicament experimental amb infants que no han respost al tractament i, per tant, no tenen gaires opcions de sotmetre's a teràpia.
0: Bones notícies per engegar aquest dimecres meitat de setmana amb aquest món millor que ens explica cada dia l'Andreu Merino. Ai, alerta, per favor, Marta, de què parlarem poc, sisplau?
2: Doncs de com no és
0: marxeu,
2: la vida.
0: No marxeu oients dels matiners.
2: A veure, tots recordarem, jo si no ara posarem el tall, d'aquell nen, l'Álvaro, que quan tenia 12 anys es va fer viral a Aragón Televisión per aquestes declaracions que va fer a una reportera a les piscines de Teruel.
6: ¿Te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
7: Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
6: Ay, madre,
7: y
6: no, hay un montón de gente.
7: Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
0: Riol.
2: Les mans Riol. Al cap.
0: Hauria d'haver gravat.
2: Tenia 12 anys, ara
0: sí,
2: ja
0: sí,
2: és un home adult de 25 anys i ha explicat en una entrevista que no va poder sortir de casa durant 5 anys, que va rebre moltíssimes agressions i amenaces de mort. Va haver d'afrontar-se a 17 judicis per aquell vídeo, un vídeo que, per cert, mai va donar autorització per gravar-lo i que ara ha après, diu, a riure's d'ell mateix, però que en aquell moment li va costar i molt.
0: Esperem que almenys hagi après la lliçó.
2: Segur.
0: Saps què passa? Que jo penso que en aquesta edat hi ha moltes coses que s'escolten o entre grups o a casa.
2: Això ho sentia a casa, aquest nen.
0: Casa, amics...
2: Una de les dues coses.
0: Una de les dues coses.
2: Les dues coses.
0: Perquè és com un... És com un argument que ja porta molt integrat. Ell respon molt fluidament a tot això, perquè això s'acaba escoltant en algun lloc.
2: I que tens 12 anys, no en tens 6, que potser se te'n va una mica més...
0: Aquesta efervescència de l'adolescència. No? Bé, en tot cas, Álvaro, una abraçada des de la ràdio, gaudeix de les piscines i comparteix la vida amb la resta de la humanitat, que aniràs una mica millor. I mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
8: Doncs que l'equip de robòtica de l'Escola dels Maristes de Girona ha guanyat dos premis internacionals.
0: Moment, tracta... això escolta'm una cosa. Per això es mereix un altre aplaudiment. Molt, molt, molt.
2: Es tracta d'un equip que necessitava 20.000 euros per viatjar a Atlanta i assistir a aquest concurs, que és una de les competicions internacionals de robòtica educativa més prestigioses de tot el món. A l'abril, finalment, va aconseguir el finançament a través d'administracions particulars i empreses privades i ha tornat del certamen ara amb dos guardons sota el braç. I és que han creat un robot per apropar l'arqueologia als infants.
0: En veus?
2: I és com una mena de maleta interactiva que té, doncs, recursos adaptats a diferents edats, per tant, serveix per nens de totes les edats.
0: Molt bé. Vols ser arqueòloga?
2: No.
0: Doncs seguim.
2: Però si volgués, ho faria servir.
0: Veus, ella...
2: Molt
0: bé, mirat. Vinga, cap a 5:45 del matí. Motius per saltar del llit. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar en el Joc del Tresor que organitza l'empresa Bagenca Gaudire. Es tracta d'un joc de pistes per descobrir dos tresors, un amb 3.500 euros i un altre amb 1.500. Poden estar enterrats arreu de Catalunya en llocs segurs i accessibles. Els participants poden formar grups d'un màxim de 6 persones i cada diumenge rebran un correu electrònic amb una nova pista. Per trobar els tresors cal combinar la lògica, l'observació, la cultura general i el treball en grup. Les inscripcions comencen aquesta tarda al web eljocdeltresor.cat i estaran obertes fins a l'1 de setembre. Es calcula que el joc pugui durar entre 2 i 3 mesos, però, esclar, dependrà de la destresa dels participants.
0: Gràcies, Ot. Amb només 10 minuts, pràcticament 5:45 del matí, us estem acompanyant, com cada dia de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb vosaltres. I arriba el moment, l'ara, de saber com batega el cor aquest matí.
2: Doncs batega amb Rosalia.

0: Ara jo tampoc. Ara m'has despertat de cop.
1: A veure com feu els falsets, vosaltres, operístics. Veus? Rizzo,
0: va. No, va, Rizzo,
1: una cosa.
0: Que no.
1: Un falset.
0: Que no, res, que no. Això m'ho guardo per la intimitat.
1: A veure, ja avisem que el tall de Rosalía se sent fatal, però què ha passat?
0: Us avisem. La cantant ha aturat un concert a Sevilla per explicar un fet insòlid. Tenim el tall, se sent força
1: molt malament
0: perquè és dins un concert.
1: Però nosaltres el fotem igualment, clar que sí.
2: He saying that he is a scientific. He has found out a molecule and he put my name.
1: No sembla ni ella, és que no sembla ni ella. A veure, què ha passat exactament?
0: Es veu que en aquest concert hi havia entre el públic Miguel López Rivera, que és un científic andalús que va batejar una proteïna que va descobrir ell amb el nom de Rosalía. Es tracta d'una molècula en forma de castanyola i que per això li va recordar molt a l'artista i li va posar el seu nom.
3: Fortíssim.
0: I Rosalía, doncs, se n'ha assabentat, sabia que doncs, en aquest concert hi havia aquest científic i li ha volgut agrair amb aquest gest en ple concert i ha explicat aquesta anècdota.
1: Vaja, que Rosalía ja té una proteïna.
0: Molt fort, eh? Això fa il·lusió, eh?
1: Sí.
0: A mi m'agradaria,
1: tu. A mi em truquen i em diuen, hem posat la proteïna Canalies?
0: Et falta la proteïna Canalies, saps?
1: Avancem.
0: Està bé.
1: M'encanta. El cor també batega amb Martina Klein.
3: Sí, perquè en una conversa amb Sílvia Abril, al 2CAT, al programa I ara què, han parlat sobre la maternitat, sí, i com viuen el fet de ser mare als 40 anys i tenir unes filles, doncs, que ara estan entrant a l'adolescència. Deien això.
4: I entre elles, que no són elles, i nosaltres, que no som nosaltres, perquè tu quan la vas tenir? Jo tenia 40. Ah, pues com jo vaig parir amb 41. La meva té 9. Però sí que comencem a veure, doncs, que ella sap que, més que nosaltres, que s'enfada amb mi i no s'enfada amb ell. Fa una ràbia. Però a mi em passava també, o sigui, la complicitat jo sempre l'he tingut amb el meu pare i el xoc és amb la meva mare. Escolta'm, i ser mare als 40, creus que té avantatges o...?
5: Jo crec que són avantatges.
4: Sí que és veritat que la gent diu que tens menys energia, però jo no sento que jo als 40 he tingut menys energia. Tampoc sento que tinc ara menys energia, o sigui que no és un tema d'energia.
1: Meravellosa Martina Klein parlant amb Sílvia Abril, una conversa deliciosa.
0: Sí, guai.
1: Parlant de la maternitat. I alerta perquè Sergi Pàmies ahir ens va deixar un so de ràdio impactant.
0: Sí, perquè va admetre que vol que Espanya guanyi el Mundial.
1: Bueno,
6: jo vaig amb Espanya. De manera que el que haig de fer, intentar que no se'm noti gaire que vaig amb Espanya, perquè sé que visc en un lloc...
7: Però tens arguments. Per exemple, aquest any l'equip està ple de catalans.
6: Aquest és un argument que no val, perquè aquest argument, pel que jo he acabat entenent del sentiment nacional català, és nosaltres hauríem de tenir selecció pròpia.
7: Sí.
6: Si tinguéssim selecció pròpia, aquests 8 o 9 jugarien amb la catalana.
1: Vinga, va, que amb 7 minuts arribem ja a 6:15.

0: aquestes hores del matí, quina delícia de cançó per arrencar aquest dimecres, Marta.
1: Sí, un 17 de juny del 78, Andy Gibb es convertia en el primer artista en solitari de la història de les llistes d'èxits dels Estats Units a aconseguir que els seus tres primers llançaments arribessin al número I, al número 1, volia dir, no, I, quan aquest tema que estem sentint, Shadow Dancing, va arribar al capdamunt d'aquesta llista, la curiositat és que tot i que els Gibbs eren britànics, al Regne Unit aquest èxit doncs no va triomfar gens, sí que ho va fer, evidentment, als Estats Units, on va acabar venent més d'un milió de còpies. La versió, per cert, sonava a la ràdio, durava uns 4 minuts, però es va acabar publicant una versió especial disco de més de 6 minuts, pensada, doncs, precisament per les discoteques.
0: Ara ja la ràdio és tan poc probable que punxin una cançó de 6 minuts. Sí. Mira que abans ho feien, amb Queen, i ara les ràdios musicals...
1: Però ara que... ho tallen a...
0: 3 minutets.
1: Sí, tant.
0: Nosaltres tenim no 3 minutets, però sí 30 segons per saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 17 de juny la lluna entra a Lleó i l'ambient pot posar el focus en com ens mostrem, com estimem i com busquem reconeixement. A més, aquests dies Venus a Lleó farà oposició amb Plutó a Aquari i això pot remoure els vincles amb més intensitat. Poden aparèixer preguntes sensibles, qui em veu, qui em valora, qui ocupa massa espai, si surten gelosies, orgull o ganes de controlar. Atenció, potser no és amor, és por disfressada. Avui, millor parlar clar que entrar en jocs de poder. Que passeu bon dia.
0: Està clar que tenim els astres també acabar la temporada, t'ho dic.
1: Les coses
0: estem aquí,
1: diuen.
0: Estem aquí.
1: Se'm posa la pell de gallina.
0: És la nostra dona dels aniversaris, l'Ara García, qui bufarà espelmes avui.
1: Avui felicitem l'huracà Paulina Rubio, que avui 17 de juny arriba als 55. No, aquesta és la Rosalia,
0: Va.
1: També en suma un mes fins a arribar als 81 l'admirada, respectada i fabulosa periodista Rosa Maria Calaf, i qui li espera...
0: Què fa?
1: Que m'està fent pessigolles, d'acord. I qui li espera un dia que regalta flow és a Kendrick Lamar.
0: Que hem d'avançar.
1: Home, així no puc. El raper i productor americà celebrarà cantant Yo,
0: molt bé.
1: Que bufarà 39 espelmes. Dit això i havent-los felicitat a tots, només toca dir que tingueu un dia...
0: Què?
1: Jo passo.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Li posem una mica d'humor a aquestes hores del matí, que és el que ens queda per acompanyar-vos en aquest primer cafè. Benvinguts a Catalunya Ràdio, fent els matiners. Ja esteu escoltant aquest flow de cançó que segur que us empenya a començar el dia amb bona energia. Groovies in the heart.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. A partir de les 10 farem la passejada amb Albert Om. A la tarda repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco i recuperarem històries dels mundials amb Enric Alpena. Per què el Japó ha trencat amb les polítiques pacifistes? El Catalunya Nit avançarà un nou capítol del Mapa Mundi amb Cèlia Sarnades.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 17 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà per delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de l'executiu de Pedro Sánchez li fan costat. Sentim la ministra portaveu, Elma Saiz.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Serà, evidentment, un dels temes d'actualitat d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. I en un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
1: Mercedes González ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol i que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO. Això després que, precisament, l'UCO indiqués que totes dues s'haurien reunit almenys 3 cops.
3: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
0: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a la negociació amb el departament.
1: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
1: Els socis de govern justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
5: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Estàvem parlant, evidentment, d'aquesta convocatòria d'eleccions anticipades, en cap cas res de negociació amb el departament. Error meu. Avancem. El preu del petroli continua caient i ja se situa per sota dels $79.
1: El preu cau davant la firma imminent de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A més, diverses informacions periodístiques apunten que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès, Vladimir Zelensky, i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra.
0: Però Putin com si sentís ploure.
1: Sí, Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa als líders del G7.
6: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
0: Tornem a casa nostra perquè avui recordem que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
1: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
0: I per cert, el govern ha hagut de corregir la consellera d'Interior per unes declaracions fetes aquí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, Núria Parlon va donar per aturat el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts, molt criticat pels docents.
7: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot continua igual.
1: I defensa que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. Sentim la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
8: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
10: Bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia, no perquè hagi parlat a les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a les 9 a l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i El Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un president espanyol davant del jutge.
10: Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre dos cafès amb Leire Díez.
9: En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara.
10: I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: I si fem un repàs als articles dels diaris, avui els editorials tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
10: La Vanguardia destaca que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però Moscou manté tancades les vies del diàleg.
9: El rotatiu del grup Godó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al club comunitari.
10: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, a qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
9: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
10: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
9: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
10: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
9: El diari de Prisa adverteix que Brussel·les no pot resignar-se a que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
10: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
9: El rotatiu creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: 6:45 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dimecres, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Escolta, moment de repassar la premsa digital, no?
11: Sí, home, i tant.
0: Som-hi?
11: Vinga.
0: Per què ha parat un concert, Rosalia?
11: Doncs que m'heu dit els matiners, perquè un científic de Harvard, d'origen andalús, ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert en un vídeo que s'ha fet viral. La cantant no s'ho podia creure per la cara paga i va tornar al concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R-I-D-E-P, tot junt, de la combinació...
0: Ridep, que seria, eh?
11: Ridep, sí. Dit així, potser no ho identifiques, però R de Rosalia, una I, i de la D-E-P de Despecha. Recull la raó i versos.
0: No D-E-P de Descansi en Pau.
11: No, de Despecha.
0: El nou paraulògic, alerta, ara de geografia.
11: Sí, un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral, es diu Els 947 i l'ha creat l'Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics a contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta. Qui poc...
0: Com em perdria.
11: Sí.
0: Com em perdria.
11: Com a molt...
0: Que divertit.
11: Sí. I l'altre és situar el municipi correctament al mapa. Aquí potser feinaria una mica més.
0: Depèn d'on, també t'ho dic.
11: També és cert. Veiem aquest fenomen al web del 3Cas.
0: La notícia, molta atenció, que agradarà als fans de Toy Story 5.
11: Que obre a Madrid la icònica pizzeria de Toy Story 5, la Pizza Planet. És una experiència immersiva amb pizzas tematitzades. Serà una de les 4 ciutats que tindran aquest restaurant al costat de Los Angeles, Seúl i Londres. Ho veiem al 20 minutos.
0: Qui encara no s'ho creu?
11: Doncs un dissenyador manresà que ha fet el retoc de vestuari del DJ Dave Guetta per als seus concerts a París davant 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El Regió 7 explica la seva història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar-li les mànigues de la camisa, els baixos, els pantalons i part de la cintura.
0: Molt bé, escolta, doncs moltes felicitats al Marc Sánchez de Longchamp.
11: Això mateix.
0: Marc Jurado, que no para de fer calor, que no paran de pujar les temperatures, sí, no, que tenim tocants a l'estudi de Catalunya Ràdio.
9: Escolta'm, és que falten 4 dies, però que més és literal, falten 4 dies perquè arribi l'estiu.
0: Perquè arribi l'estiu, eh?
9: Sí, sí, tenim una recta final de primavera amb una calor totalment d'estiu. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent també a les Terres de l'Ebre. El dia serà un dia més assolellat. Només a la tarda hi haurà alguna nuvolada al Pirineu que deixarà algun ruixat.
0: Hola de nou, Marta Viana.
12: Hola, Canàlies de nou. Sí,
0: doncs
12: sempre.
0: Doncs vinga, anem a repassar alguna coseta d'alguns apunts culturals que sempre ens interessa.
12: Vinga, a veure, si sou fans de Gaudí, atents a la nova exposició que es podrà veure a partir del setembre a l'Espai Imagina, que serà un nou centre d'experiències a Barcelona impulsat pel grup Media Pro. Es dirà Codi Gaudí, l'experiència inèdita, i serà una exposició d'última generació que ens descobrirà doncs, els edificis de Gaudí que no s'han construït mai. Per tant, una cosa, això sí, a partir de setembre. En aquest cas, cosa espera avui mateix? Estrenar al Teatre Acadèmia La Ruta de Lluïsa Cunilla, amb muntatge dirigit per Carlota Subirós i amb un repartiment de luxe com és Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Això es podrà veure només 3 setmanes, fins el dia 5 de juliol. I avui també al Teatre Apolo passa això.
0: Coneix.
12: I tant, el Llac dels Cignes al Teatre Apolo, en aquest cas de la mà del Ballet Clàssic Internacional, també s'estarà molt pocs dies, fins el dia 28 de juny, per tant, si els voleu veure, correu i aneu a comprar les entrades. I seguim amb un festival que estem explicant aquests dies, com és el Festival Blau Marí, que s'està fent al Port Vell de Barcelona, on avui actua
0: Gips

0: impossible de despertar-se amb bon humor escoltant ara mateix a Catalunya Ràdio Gypsy Kings.
1: És que és fantàstic, ja està. A partir d'aquí ja té feta la setmana en qualsevol que l'escolti. Concert avui al Port Vell, on aquests dies s'està fent aquest festival, és a 9:45 del vespre.
0: I acabem parlant l'alerta d'un altre clàssic del mercat de música viva de Vic.

0: Ja coneixem el cartell, Marta.
1: Sí, el festival que es farà a la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre i passaran Ginestà, Marina Herlock, Quimi Porteto, Momi Maiga. Hi ha un munt d'artistes. Aquest any, per cert, també s'entregarà per primera vegada el Premi Marc Lloreta a la millor cançó en català. És un premi promogut per Mishima com un homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival que va morir, recordem, el 2025.
0: En pràcticament dos minuts arribem ja a 6:15 del matí. Moment de moure el dial de la ràdio. Avui, fins al desembre del 2005, el programa La Forquilla d'aquesta casa, en aquest cas de Catalunya Informació, li dedicava el capítol a la taronja. Joaquim Vila, en Joan Morrià i en Josep Maria Blas repassaven així els orígens d'aquesta fruita.
2: La taronja, el cítric, que es va originar fa uns 20 milions d'anys al sud-est asiàtic.
3: Joan Morrià.
2: Des de llavors i fins ara han sofert modificacions degudes a la selecció natural, a les hibridacions naturals i a les produïdes per l'home. La seva dispersió va lligada als grans moviments migratoris, per exemple, les conquestes d'Alejandro Magno, l'expansió de l'Islam, les creuades i el descobriment d'Amèrica. Les varietats actuals són molt nombroses de la taronja. La dolça, Citrus aurantium. L'amarga, Citrus sinensis. Conformen el grup dels cítrics més diversificats i amb més varietats en el mercat. Les propietats, ja ho sabeu, van tenir un lloc destacat sobretot amb la vitamina C, que és altíssima. Estimula la gana, és excel·lent per la digestió i la cicatrització de les ferides.
0: I a aquestes hores del matí, quan amb 12 minuts arribem a les 6 del matí, al Perú falten 12 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Buenas noches, matiners. Més de 90.000 persones caminant una desena de quilòmetres i a 4.000 metres d'altura. Això és el Cuyurriti, una festivitat religiosa peruana que se celebra cada any a mitjans de juny. ...58 dies exactes després del diumenge de Resurrecció és la data en què desenes de milers de cristians es mobilitzen arreu del departament de Cusco per peregrinar fins a un santuari situat al vell mig de l'Ausangate, la cinquena muntanya més alta del país amb més de 6.000 metres d'altura. La festa es remunta a l'era precolombina, però amb l'auge del cristianisme es van afegir motius catòlics com ara creus i sants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I més que clop de flauta, cop de batuta, Maiol Roger ja ho té tot preparat per explicar-nos què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
5: I tot el que anirà sortint ja ho prepararem, perquè a partir de les 9 estarem molt atents a la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge, és jutjat d'instrucció, per tant serà porta tancada, però hi serem des d'abans per saber com van les arribades, per saber què explica dins, què en surt d'aquesta declaració i sobretot què decideix el jutge després d'aquesta declaració. A tot això hi ha ple al Congrés molt calent després del que va passar ahir amb aquesta moció de Junts que finalment la mesa va tombar, una moció que volia reclamar eleccions anticipades. I després també parlarem de bancs, perquè s'està preparant una onada d'impagaments, és l'advertència que fa el professor Santiago Niño Becerra i el saludarem a partir de 9:45. Després passejarem amb l'Albert Tom, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells, i a les 11 Marc Padaí, que és un català a la cort de Carles III.
0: No us perdeu la història del Marc perquè és espectacular. I si algun cop si l'heu enganxat algun cop, ja sabeu com ve d'explicar aquesta feina. Serà, doncs mira, just d'aquí 14 minuts que arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, Lara García, Marta Viana, Sara Elias, preparats per participar un dels grans moments del programa, que és la dada Maiol. Sovint quedem bé, d'altres no quedem tan bé. Com la vida mateixa, Maiol.
5: Sovint és una manera de parlar. Avui que...
0: Escolta'm, que ho fem molt bé.
5: Estarem molt atents a la declaració de Zapatero, una dada sobre la seva presidència. En concret,
0: a veure.
5: Quantes persones van arribar a ser ministres sota els governs de Zapatero?
0: 40. Sara Elias, m'encanta el duet.
6: 52.
0: Masses.
6: 47.
0: No, sí. Jo inclús diria que menys de 40, però sorprèn-nos, Maiol.
5: Doncs en van ser 30.
6: Ui!
5: En van ser 30. 40, molt bé per aplaudir el vostre fracàs.
0: Perdó, he dit que jo inclús diria menys de 40. Bueno, pues, això ho has de tenir en compte.
5: Doncs si t'atrevissis a pensar per tu mateix i no a confiar només en Sara Llobet.
0: És un treball d'equip,
5: per no, no, és un treball d'equip. No, que et fa mandra pensar que de dir la dada, Sara, digue'm la dada. Pues avui,
0: tant el programa, avui, jo prou feina tinc.
5: Avui t'has equivocat.
0: No.
5: Va, una curiositat. Els ministres van ser o 16 o 17 en funció del mandat. No tots, alguns van durar els 8 anys, altres no. Sempre va ser un govern paritari. 8 homes, 8 dones al primer mandat. 9 homes, 8 dones en el segon. Però hi va haver més relleu en homes que dones, perquè hi va haver 17 homes que van arribar a ser ministres i només 13 dones. Per tant, les dones van durar molt més al capdavant dels ministeris.
0: Doncs mira, ho celebrem.
1: Que les dones duren més. De vida.
0: Ah, sí, sí.
1: Normalment.
5: Sí, però no,
1: es moren abans els homes.
5: Sí, però no canviaven els ministeris per una qüestió.
1: No, no, és que morir-ho ja, però les dones són més fortes en aquest sentit.
5: Canviar per una qüestió.
1: Les dones són més fortes, vivim
0: Vinga,
1: més.
0: Girl power. Molt bé, alguna altra cosa a dir abans d'anar a públic, Marta?
1: No, ja podria dir.
5: Algun ministre que recordeu de Zapatero?
0: D'aquí uns moments.
1: Pugem la música.
0: Esperem les vostres trucades. 9-3-2-0-7-4-7-4. M'agradaria molt que ens truqués gent que aquesta temporada ens ha descobert que estem ja pràcticament acabant temporada i que es desperten cada dia amb els matiners. Per tant, si ens voleu saludar, encantats de que ho feu al 9-3-2-0-7-4-7-4.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Molt ben parides aquestes vaques,
8: sí, sí,
7: eh?
8: Sí, sí, sí.
7: És la típica vaca londinenca, eh?
8: Quina raça és?
7: Londinenca.
8: Londinenca.
7: Londinenca del nord.
8: Ah.
7: De dos banyes.
8: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
7: Se'n diuen rinocerons.
8: Fa llet, no?
7: Sí.
8: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
7: Clar, puríssima.
8: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Les dones i els dies.
3: Amb Montse Virgili.
11: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
10: Per orelles fines i cors oberts.
11: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
10: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
11: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
3: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
11: Però què pensava que era la intel·ligència?
3: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
12: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
13: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
12: Per aprofundir en tota mena de temes.
14: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
12: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no?
15: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ah! Hi ha altres maneres de llevar-se.
16: Aquí estem, al peu del canyó.
3: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
17: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i per tant per uns matiners com nosaltres això s'ha de celebrar.
1: Bé.
17: I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
17: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
0: No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
18: Bon dia, matiners.
19: Ara arrencarem el camió.
20: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
21: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí. Cada matí, cada matí.
0: El pobre Eloi Cordomí, que van fer proves de treure el micro fora, que se sentia bé, però diu que devia xerrar i els...
1: Es van espantar.
0: I els ocells es devien espantar. Deixeu-me marxar cap a Sant... Espera, repassem un moment a la televisió. Ara repassem algunes de les trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4, perquè el Parapel és... Aquest dissabte va passar per col·lapse de Jordi González. I sempre que parla el Parapel és puja el pam.
22: Catalunya és la regió
2: on hi ha menys gent que marca la creueta de l'església. I a més és una cosa que és molt trista, perquè és clar, si diguessis com a Alemanya, a Suïssa, que marcar una religió o una altra, perquè es pot escollir la religió que es vol, significa que pagues més, que pagues un impost per allò. Aquí no, pagues el mateix de renda. Només és destinar...
19: El que passa és que el 07 va a una altra...
2: A una altra cosa.
19: A una ONG o a una altra cosa.
2: Però llavors vol dir que a Catalunya no hi ha cap simpatia per l'església. Al resta d'Espanya hi ha molts llocs on es marca abundantment, però aquí no. Que si hi hagués, per exemple, una independència, voldria dir que Catalunya hauria de fer uns nous acords amb la Santa Seu i no serien tan favorables com els que té ara Espanya.
19: Arribarem a veure això aquí? Esglésies en venda?
2: No, jo crec que no. El problema és com mantenir aquestes esglésies, perquè, és clar, vull dir, tota aquesta estructura eclesiàstica estava pensada per un temps en què hi havia, en què la pràctica totalitat de la gent era catòlica.
0: Bona meva!
1: Déu-n'hi-do, potser ha de reflexionar l'església.
0: Com que l'església no seria susceptible de no tenir dinerets, eh?
1: Clar.
0: No sé, pregunto. O poso un dubte. Però bé, podeu recuperar tota l'entrevista, que va ser interessantíssima, a través de 3CAT. I alerta! Miqui Núñez va passar pel clímax de Som Eva amb una confessió que molts homes de Catalunya haurien de fer en més d'una ocasió.
22: La primera vegada que vaig intentar fer l'amor amb una noia després de deixar-ho amb la meva parella durant 5 anys, no va haver-hi manera de que se m'aixequés.
23: Això ens passa tots els tios.
22: I vaig haver de fer un cunilingus perquè vaig pensar, ja que estic aquí, com que la noia surti contenta. Jo, ja que jo sortiré amb l'ego pel terra i la masculinitat fràgil també pel terra...
24: Home, clar,
22: doncs...
24: és el que toca.
22: No, ja, home, només faltaria. Però en aquell moment vaig pensar...
24: Molt bé, Miqui Núñez, molt bé.
22: Avui puc canviar de persona per follar.
23: És una molt bona jugada, eh? Sempre s'ha d'anar amb tot.
0: No sé.
1: Res a dir.
0: Ah, ni confirmem ni desmentim?
1: Digui ell. No parlaré de la sexualitat de Miqui Núñez, ja ho fa ell. No, com en general, no? De que això passa. Jo crec que sí que passa, fixa't.
0: Va, que en 6 minuts arribem a les 6. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores, com sempre, matiners, que esteu desperts i que comenceu el dia amb tots nosaltres. Marxem cap a Sant Adrià per saludar l'Adriana. Adriana, molt bon dia, què tal, com estàs?
25: Hola, molt bon dia, matiners, què tal?
0: Escolta'm, ja fas veu de desperta, Adriana.
25: Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí.
0: A quina hora ens despertem, Adriana?
25: Jo m'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
0: I per què et lleves tant d'hora?
25: Per esmorzar tranquil·la.
0: Mira.
25: Abans de començar el dia.
1: És un gran plaer.
0: És que, escolta'm, et dic una cosa. El tema de poder-te dedicar, no sé quant temps t'hi dediques, però 20 minuts, mitja horeta, a fer el primer cafè del dia, mentre el teu cos desperta, estaràs d'acord amb mi que és un dels grans plaers d'aquesta vida.
25: Doncs sí, senyor. Vull dir, ja fa temps que ho faig, perquè tinc una cria i tot, i llavors quan comença el dia, comença ja. I no s'acaba fins que n'anem a dormir. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment.
0: Home, molt bé. Així m'agrada, perquè clar, almenys t'acompanyem en aquest primer tram del dia, no?
25: És que de veritat...

0: I escolta, Adriana, fins a quina hora estem desperts? A quina hora vas a dormir?
1: No, ja me'n vaig a... Ens retirem ràpid, a les 2:15, les 10 estem ja dormint tots aquí.
0: Bé, l'horari ben controladet, eh? Doncs escolta, Adriana, encantat de saludar-te, que vagi molt bé aquest dimecres i ens anem escoltant.
1: Molt bé, moltes gràcies per tot el programa.
0: Gràcies
1: moltes
0: a tu gràcies. Per seguir-nos, Adriana. Una abraçada. Adéu. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Una altra matinera despertadíssima, Jèssica.
2: Sí, molt, ja porto una estona.
0: I com és que portes estona desperta, tu?
2: Bueno, perquè d'aquí una estoneta me'n vaig a treballar a la feina.
0: I de què treballes?
2: Pues soc gallinaire aquí a Terrassa, al Mercat de la Independència. Tinc una parada.
0: I com es diu aquesta parada? Que ens encanta saber els noms de les parades.
2: Bueno, la meva parada es diu La Cresta a Viramiou.
0: Un aplaudiment. Vinga, La Cresta a Viramiou.
3: Ja
0: són com dos conceptes que m'encanten,
3: sí.
0: Eh?
3: És perfecte.
2: Jo tinc molta avantatge de menjar molt pollastre tots els dies.
0: Escolta'm, quants pollastres pots preparar al dia?
2: Bueno, depèn. Entre setmana, pues, bueno, no sé, uns 20 pollastres o coses així cada dia, i al cap de setmana més del doble i del triple.
0: I a quina hora ens despertem cada matí?
2: Vora
0: a
2: les 5:30.
0: Ah, bé, o sigui que aquesta primera mitja hora et podem acompanyar posant-te una mica al dia, Jèssica.
2: Ah, sí, així feu
0: xivarri
2: i jo em
0: l'espero.
3: És el que fem.
0: Jèssica, també una abraçada, també que vagi molt bé aquest matí de dimecres.
2: Igualment a vosaltres.
0: Adéu. Doncs mira que bé, l'Adriana despertant-se des de Sant Adrià, des del Mercat de la Independència de Terrassa, la Jèssica, i des de les muntanyes, Eloi Cordomí.
4: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
5: Cordomí! Ara, bon dia.
0: Què tal?
5: Bon dia. Ara m'he quedat amb les ganes de preguntar-li a la Jèssica si li porta un pollastre en una caixa, si me l'arreglaria. Diu.
3: Home, segur que sí.
0: Home, viu. Però escolta'm, que encara no hem après que viure a la muntanya té aquestes coses.
5: Això és il·legal. Què dius?
0: Que viure a la muntanya té aquestes coses. Si tens animalons i te'ls vols cruspir...
5: Ja, però on s'ha de preparar? I necessita un temps per preparar-se.
0: A veure, a casa meva, de tota la vida, la meva àvia havia matat els conills i les gallines a cop de destral, t'ho dic.
5: I tu ho has fet, ja o no?
0: No. Ah, a veure, jo... És que no puc, és que són coses... Jo tocava el conillet quan li traia tota la pell.
3: Oh, uau! Molt valent, ai. Eh? Però què t'agradava?
0: Molt. La sensació que estava calentet. Però jo era petit, ara no ho faria mai, eh? Però me recordo que el meu avi, la meva tieta, els hi treien tota la pell als conills.
3: Ai, no.
0: I després els agafava i els portava cap a la cassola i calentets, m'agradava molt.
3: És molt cínic.
0: No, era la vida d'abans.
5: Ha de ser dels moments més desagradables que m'imagino de pelar un animal.
0: No.
3: Sentir que també seria el pitjor.
0: A mi m'encantava quan li traia la pell així. A veure, que jo ara no ho faria ni m'agrada ni ho comparteixo, però en aquell moment anava a casa els avis i s'estava matant el conill.
3: Escolta,
0: la cassoleta després era una cosa...
5: És un exercici de coherència. Els que mengem carn jo crec que hauríem d'estar capaços de fer aquestes coses.
0: Exactament, però es veu que no. Ens fotrem allà.
5: Escolta, ja sé què va passar ahir, eh?
0: Ah, què va passar?
5: Ja sé què va passar ahir amb els ocells.
0: Què?
5: Te recordes que et vaig intentar posar el micro amb els ocells perquè els escoltéssiu i això, i no es va sentir res?
0: Res.
5: Clar, és que hi vaig anar fora a fer la crònica. Clar, em vaig posar a parlar a grito pelau.
0: Sí.
5: I llavors, en aquell moment, suposo que els ocells es van ofendre tots i van callar de cop.
0: Espera, que tenim un minutet, Eloi, em diuen que tenim el so, eh?
5: Sí, és que l'he gravat fa una estona i que a veure si el sentim, ara. No sé, almenys per compartir-ho, que no ens quedem
0: silenci,
5: aquí amb les
0: ganes.
5: Ara callo jo. Se sent, no?
0: Quina meravella.
5: Ara sí que se sent.
0: Ara sí, Eloi. Molt bé, Eloi. Avui sí.
3: Eloi, bé.
0: Clara García, Marta Viana, moltes gràcies.
3: Adéu, fins demà.
5: Això és el cor de l'Alba. Adéu.
0: M'encanta, fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'acabar, va.
5: No, mira, avui un dia calcat el d'ahir, amb sol a tot arreu i a la tarda ruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. I la idea és que a partir de demà van a menys aquestes tempestes de tarda. Potser sí que aniran a més alguns núvols que es poden formar a la costa. Però fora d'això, seguim amb temps estable i molt càlid.
0: Gràcies per tot, Eloi. Tornem demà.
5: Adéu.
0: Una abraçada. Ricard Ostrell, molt bon dia.
5: Què tal?
0: Preparat per el programa dimecres del matí de Catalunya Ràdio que comença d'aquí 7 segons.
4: La xarxa de comunicació local.

0: 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit, les 6 de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Com us hem explicat en capítols anteriors, la Coloma creua els Pirineus camí de l'exili conduint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens i nenes òrfenes, a qui salva de les urpes d'unes falangistes. En la travessa, mor el seu bebè de tan sols 16 mesos. Un cop a França, sobreviu al camp d'internament d'Argelers i Gurs. A Talens, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestra i s'uneix a la resistència amb el nom de Josephine. La Gestapo la deté, passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror, la deportació a Ravensbrück.
2: Nom:
0: Coloma Seró.
2: Dia d'entrada al camp de concentració:
0: camp de concentració de Ravensbrück, 3 de febrer de 1944.
2: Matrícula:
0: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Seró Costa, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçós interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
2: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
3: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
1: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
2: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal i com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
4: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat: Montse, fem alguna cosa sobre això. I em diu: jo no escric poesia, jo escric literatura, jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir alguna cosa que estigui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues estrofes, només per poder explicar això, tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit més que una melodia. I sé tu, que dirien els francesos, és tot.
1: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
4: El fet de morir abraçada a una persona que li parlava en la seva llengua quan allí n'hi havia mil de llengües. Era com tornar a la teva terra, era com si t'acollís la terra.
2: La Coloma sosté entre els seus braços la Carme Gardell. Un cop és morta, li retira amb cura l'aliança de casament i se la guarda. La Carme Gardell, amb el cognom de casada Carme Bartolí, va ser detinguda per la Gestapo per encobrir un mestre maqui a la casa on vivia, al poble de Vallmanya, a la Catalunya Nord. Arran de la detenció, ella i la seva filla gran, la Sabine, són deportades a Ravensbrück.
1: L'agost del 44 es produeix la massacre de Vallmanya. En un poblet de 150 habitants s'hi havien refugiat fins a 200 maquis i guerrillers, un cau de maquis. Els soldats alemanys i els feixistes locals, uns 300 efectius amb vehicles blindats, artilleria i una avioneta, van atacar la població de manera salvatge. Van violar, assassinar i apallissar els que no havien pogut fugir i van cremar les cases del poble amb bombes incendiàries.
2: L'anell que es guarda a la Coloma és una aliança de matrimoni senzilla que li va posar el Joan Bartolí a la Carme Gardell quan es van casar a l'església de Sant Miquel de Set Cases el 12 de juliol de 1913. Aquest anell es coneix com l'anell de Ravensbrück i gràcies a la Coloma Seró, avui en dia el llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Cristel Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermín, una de les filles de la Carme Gardell.
5: Mi
4: abuela no hablaba nunca de eso, pero su hermana, Hermín, ella era la más joven de los hijos de Carmen, y es ella que me ha dicho. Me explico simplemente que una mujer que era con mi, con Carmen, al final de la guerra, Carmen no era, como di malado, enferma, y no, y se murió antes de volver en Francia. Y cuando los campos de concentración, los campos de concentración se han abierto, ella no se puede caminar porque era más cansada, y se moría en los brazos de una mujer que no sé cómo se llama esta mujer, y esta mujer ha tomado el anillo cuando había 11 o 12 años para un Nadal. Mi tía me lo ha dado en un regalo.
1: Ja us podeu imaginar que aquesta dona que la Cristel no sap com es diu és la Coloma. Va ser la mateixa Coloma qui va retornar personalment l'anell de casada de la Carme Gardell a les seves filles.
4: És muy importante, muy, muy, mucho, mucho importante, pero es el único recuerdo que tiene de mi grande abuela. Lo pongo mucho.
2: La Cristel no sabia qui va ser la Coloma Seró, ni tampoc qui era la Montserrat Roig, ni que la Marina Rossell va interpretar el poema Moria Ravensbrück. Li ho vam explicar nosaltres.
4: No, mi madre no le interesa este. Y la hermana de mi abuela hablaba mucho, mucho de este tiempo. Es muy triste que... Espero que no se pasó otra vez, pues porque es muy sufrencia de familia y es terrible.
1: La Carme Gardell és l'única dona catalana que figura en la llista de morts al camp de concentració de Ravensbrück. Gestos com el de la Coloma, d'acompanyar la seva amiga Carme agonitzant per donar-li la calidesa en el seu últim alè, era un desafiament a la maquinària de deshumanització nazi. Moltes dones van fer ús d'estratègies de supervivència que no van tenir lloc entre els homes. S'organitzaven en petits grups, en famílies, on les més grans sovint exercien el rol de mare i donaven suport moral i emocional i tenien cura de les més joves, mentre que les més joves les ajudaven en les tasques més físiques. La cultura i la solidaritat va ser la barrera que no van poder traspassar mai els nazis i que les va mantenir en vida, com va dir la Nus Català, que va sobreviure al camp al mateix barracó que la Coloma.
3: Si revisem l'expedient que es troba a l'arxiu de Caen, dins dels fons de la divisió dels arxius de víctimes dels conflictes contemporanis, hi posa que fou deportada cap a Ravensbrück el 31 de gener de 1943, arribant-hi el 3 de febrer d'aquell mateix any, on s'hi quedarà fins l'1 de desembre de 1944, per tant, gairebé 2 anys. Agafant aquesta referència, es corroboraria la història que la Coloma Seró i la Neus Català viatgessin juntes en el mateix comboi, l'anomenat de les 27.000, i que ingressessin les dues el 3 de febrer de 1944 al bloc 22 del camp.
2: Si l'arxiu de Caen té raó, la Coloma Seró i la Neus Català van sobreviure 2 anys i 2 mesos, és a dir, 802 dies i les seves nits. La Coloma surt de Ravensbrück, però ni de bon tros està alliberada. Ara és traslladada al camp d'extermini de Bergen-Belsen.
1: Bergen-Belsen servia majoritàriament perquè s'hi enviessin presoners d'altres camps de concentració destinats a fàbriques del Reich, que ja no tenien condicions físiques per continuar treballant i se'ls considerava inútils per a la feina. Bàsicament se'ls traslladava perquè hi morissin, perquè ni se'ls curava ni gairebé se'ls alimentava, perquè no hi havia res per donar als milers de presoners i presoneres que hi havia. Moltes eren obligades a treballar al comando de les sabates. Havien de recuperar el cuiro de les sabates que havien recollit des de tota Alemanya i l'Europa ocupada.
2: A partir de novembre de 1944, a la secció femenina de Bergen-Belsen hi arriben unes 9.000 dones i nenes, entre elles la Coloma. Així explica una altra catalana, la Mònica Gené, l'arribada a Bergen-Belsen.
5: Llegamos a Bergen-Belsen y desde lejos vimos lo que era una montaña de cadáveres descompuestos. Lo primero que vimos fue un enorme montón de zapatos. Eran zapatos de los muertos. Esto nos causó una impresión terrible. El campo de Bergen-Belsen era un campo de exterminio, únicamente de exterminio, y a nosotras nos llevaban para exterminarnos. Lo que pasó fue que los acontecimientos se precipitaron y ya no tuvieron tiempo. Allí estuvimos 5 días esperando que nos mataran.
1: A Bergen-Belsen, per cert, hi mor l'Anna Frank.
3: S'hi estarà allí fins al seu alliberament per les tropes angleses, el dia 15 d'abril de 1945, tot i que no fou repatriada a França fins el 29 de maig de 1945 a Arras, on fou hospitalitzada degut al seu delicat estat de salut.
2: Quan els britànics alliberen el camp, entre milers de cadàvers escampats hi troben vives al voltant de 60.000 persones, entre les quals hi ha les lleidatanes, la Maria i Pepita Maranges, la Felicitat Gasa i la Coloma Seró. La majoria, però, en una condició crítica per una epidèmia de tifus.
3: Molt probablement la Coloma emmalaltí a Bergen-Belsen, tal com ho van fer multitud de presoneres abans de l'alliberament, tant de tuberculosi o de tifus. També podria ser que el camp, especialment els últims dies, formés part d'un dels comandaments que s'encarregava d'arrossegar els cossos de víctimes a les fosses del camp.
1: D'aquestes 60.000, més de 10.000 van morir de malnutrició o malaltia a les poques setmanes de l'alliberament. La Coloma surt del camp molt malalta i és hospitalitzada, però sobreviu.
3: Ignaz Juanta, el seu marit, correrà sort inversa, també empresonat a França, en el seu cas, el gener de 1941. Fou deportat al camp de Sachsenhausen, on morirà a la cambra de gas el febrer de 1945.
2: La Coloma sobreviu a la Segona Guerra Mundial, amb la qual es troba immersa amb tan sols 33 anys. Però no ho fan ni la seva filla de 16 mesos, ni el seu marit, l'Ignasio, que és gasejat. La Coloma, com la resta de persones exiliades, no van poder tornar a Catalunya perquè van ser declarades apàtrides pel ministre d'Assumptes Exteriors del règim de Franco, Ramon Serrano Sunyer, i es queden a viure a França, si més no, fins que morís el dictador.
3: Un cop alliberada la Coloma, es va quedar a França. Sembla que es va instal·lar un altre cop a Talens, a la mateixa adreça on va residir. Posteriorment, va anar a viure a Toulouse, al carrer Faraón 46.
1: I a poc, la Coloma es refà. La Coloma Seró torna a Talens, allà on la van detenir amb el seu primer marit, l'Ignacio Anta, gasejat a Sachsenhausen. Refà la seva vida al costat d'un altre resistent, el Víctor Grobocopatel, a Toulouse.
3: El 15 de novembre de 1950 es celebrà el matrimoni civil entre la Coloma Seró i Víctor Grobocopatel a la població de Cauderan, on vivien al carrer La Fontaine número 6. Víctor Grobocopatel, d'origen romanès, havia estat un guerriller que havia lluitat en la clandestinitat, també la resistència, i va fer servir l'àlies de José González Ferrer. Posteriorment van marxar a viure a Mende, al Llenguadoc. Això era l'any 1955. Ambdós formaren part activa de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França, FFI, de Tolosa fins com a mínim l'any 1979.
2: Aquí es perd el rastre de la Coloma. S'aparta de la política activa. Si més no, ja no ens arriba que s'hi dediqui de forma directa. Tampoc sabem si té més fills. La Coloma Seró mor vídua als 84 anys a Lunel, prop de Montpeller.
3: Grobocopatel va morir a Montpeller l'any 1991, deixant vídua la Coloma, que morirà més tard a la població de Lunel, propera a Montpeller, el 20 de desembre de 1996, a l'edat de 84 anys.
1: El 1987, Coloma Seró rep la medalla d'honor francesa per deportació i internament per actes de resistència a títol militar. El 15 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar que el seu nom tingués un espai en el futur nomenclàtor de la ciutat. De moment, però, encara no el té. El 2024, es crea a les Garrigues una entitat antifeixista que du el seu nom, la coordinadora Coloma Seró Costa. El periodista de Som Garrigues, Miquel Andreu, n'és un dels fundadors.
6: que el seu nom sigui el símbol d'aquesta lluita. I al final pensem que a vegades la paraula antifeixista fa una mica de por o pot tirar una mica enrere segons quina gent, però és que al final la defensa dels drets humans no pot ser altra cosa que antifeixista, perquè el feixisme i el nazisme contra els quals va lluitar la Coloma són la negació de tot això, no?
2: La Coloma Serocosta, filla d'una família pagesa i analfabeta de l'Albagés, mestra, comunista, afiliada al SUC, esdevé la primera regidora de Vilafranca. Creua els Pirineus després que la seva filla de 16 mesos morís, dirigint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens orfes de qui es responsabilitza. Arriba a França, on és internada als camps d'Argelers i Gurs. S'involucra a la resistència francesa amb el nom de Josephine. Acaba sent detinguda per la Gestapo i aquí comença el seu periple per diverses presons franceses, des d'on va ser deportada a Ravensbrück. Es juga la vida per intentar rescatar la Carme Gardell, que agonitza entaforada en una pila de cadàvers i mor als seus braços. Sobreviu a l'horror nazi de Ravensbrück i de Bergen-Belsen i, un cop alliberada, continua el seu activisme polític des de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França. I mor, sense ser reconeguda a casa nostra, en vida. El seu nom quedarà per sempre en la lletra del poema i la cançó Morir a Ravensbrück, de la Montserrat Roig i la Marina Rossell, com recorda la cantautora.
4: Moltes vegades l'he cantat a Ravensbrück, sí. I no sabria explicar, però no sabria explicar bé l'emoció. Només és que cantava una cançó on allí tenia un sentit bestial, un sentit sobrehumà, diguem, no? No sé, és com... No sé ni quin exemple posar, però cantava una cançó allà on havia passat això que la cançó explica. I això és una emoció que et sobrepassa. Perquè un camp d'extermini l'hem d'imaginar el terror, però no només el terror. Bé, és una cosa que sobrepassa la condició humana.
2: Sobreviure com un acte de resistència.

0: Saró Costa.
1: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
0: 15 de maig de 1945.
1: Situació.
0: Alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la participació de Josep Rubió Sobrepere, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Lleida i president del Centre d'Estudi de les Garrigues, Salvador Campamà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Antonieta Jarne, historiadora, Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, Josep Maria Alventosa Quadrat, fill de l'Albagés, Remei Capitán Artacho, especialista en l'acompanyament al dol, Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones. Marina Rossell, per la seva interpretació i cançó Morir a Ravensbrück. I Cristel Ferrier, reneboda de la Carme Bartolí.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, i els Bucs d'Assaig, el Mercat de Lleida.
1: I les veus de Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
2: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis.
1: Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local, amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol, de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroy i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol amb l'assessorament de la Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: realitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de bloqueig insistent. L'altre dia estava bloquejada. D'aquelles vegades que tens el cap ple de soroll, però ni una idea clara. Jo tenia clar que volia crear alguna cosa, però no hi havia maneres. Ni amb la música, ni amb les infusions, ni passejant, ni mirant els núvols. Res, no hi havia res que em funcionés. Així que em vaig dir, toca estirar del mètode. Vaig mirar la meva llista de collejas creatives i vaig agafar la secció emergència. Vaig obrir una llibreta, agafo tot el retolador i començo a dibuixar amb la mà esquerra. Jo sóc tretana, o sigui que et pots imaginar que amb la mà esquerra, doncs, poca traça. Al principi era un desastre absolut. Línies tortes, caretes de formes, lletres com si les hagués escrit un conill amb guants de boxa. Però saps què? Vaig començar a riure. Reia sola, mirant el caos que sortia del rotulador. I aquest gest, aquest riure, va ser el clic. Va ser el moment perfecte i, de sobte, vaig deixar d'intentar que sortís una cosa bonica. I vaig començar a gaudir del joc. Sense judici, sense expectativa. Vaig dibuixar un ocell surrealista, un mapa del tresor inventat, uns símbols raríssims, que després, a més, em va semblar una joia. I tachan! Allà hi havia la idea. Crear una peça inspirada en els gargots absurds de la mà esquerra. I no només va sortir una idea, en van sortir diverses. Com si deixar anar el control amb la mà també hagués deixat anar el bloqueig mental. I així va ser. Què et vull dir amb això? Cada vegada... les idees no venen per fer les coses bé, sinó per permetre't fer-les malament amb tota la gràcia del món. Escolta això, l'absurd és una porta directa a la creativitat. Et vull dir que quan el cervell es desconcerta una mica, és quan s'activa de debò. Així que ja ho saps, si notes bloqueig, prova alguna cosa ridícula. Dibuixa amb l'altra mà, posa't cap per avall, parla com un robot, el que vulguis. Perquè el que és estrany, de vegades, és just el que et connecta amb el que portes dins.

0: Ramó de Pedra.
1: El capítol d'avui tanca la sèrie Ramó de Pedra, uns podcasts que ens han anat atensant els elements més destacats que, durant segles, han permès gestionar l'aigua. Hem dedicat capítols temàtics a les fonts, abeuradors, basses, aljubs, aquaductes, molins, tot gràcies a la implicació i l'entusiasme de les persones que dediquen el seu temps a estudiar el nostre entorn i vetllar pel patrimoni. Una tasca que hem volgut visibilitzar durant aquesta sèrie i que culminem amb aquest darrer capítol que compta amb les veus de Rafael López Moné, geògraf, professor de la Universitat Rovira i Virgili i cap de la unitat Port Ciutat del Port de Tarragona, Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia, Joan Boronat, periodista del Diari de Tarragona i fill de moliners, Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, Joan Carles Gual, president de la comunitat de regants de la Riera de Gaià, i Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: El Gaià és un petit riu mediterrani que té una grandesa, la seva gent. Una munió de persones que s'involucren en l'estudi i la preservació del patrimoni i l'entorn natural, a títol individual o com a part integrant de centres d'estudis o entitats ambientalistes. El geògraf Rafael López Moné posava en valor aquest fet diferencial a motiu de les Setmanes de l'Aigua organitzades pel Port de Tarragona amb el suport del Col·legi de Periodistes.
2: El Gaià el que té és, i és curiós, una població molt compromesa, molt dinàmica pel que fa al valor simbòlic del riu en tot el que és la vall del Gaià. L'Associació Terres del Gaià, per exemple, fa un munt d'anys que estan fent una feina magnífica en recuperació de patrimoni, en defensa del riu en tots els seus aspectes, naturals, culturals, històrics, i el Gaià, des d'aquest punt de vista, més petit, amb menys aigua, però és més ric, no?, des del punt de vista cultural i humà.
0: Ramó de Pedra.
1: Una d'aquestes persones que està recuperant memòria oral i aquest patrimoni material i immaterial és el mestre i antropòleg Jordi Sunyer.
3: El meu ofici, diguem-ne, és el de mestre, i molt sovint els explico moltes coses relacionades amb el patrimoni perquè entenguin que moltes coses de les que gaudim avui en dia, és una recerca col·lectiva, una lluita constant per superar èpoques ben difícils, no? I aquesta, per exemple, que tenim l'aigua corrent a les cases o electricitat tot el dia a les cases, és una cosa totalment actual. O sigui, les generacions dels nostres avis i besavis va ser tota una lluita per aconseguir-ho. L'Electra va arribar l'any 1913, gràcies a això es van poder aconseguir la instal·lació de fàbrica mitjanes, que van donar feina, que van ajudar a desenvolupar pobles com aquest que havien caigut en una crisi terrible a partir de la filoxera, etcètera, no? Per tant, el patrimoni, és cert, ens ajuda a entendre el passat, però també a les noves generacions per adonar-se'n de, en certa manera, el privilegi amb el que vivim avui en dia, tots aquests serveis públics, etcètera, i alhora per valorar-ho, no? Per estalviar també, ara que estem en una crisi climàtica i que tot i que la puguem superar a la primavera, si tant de bo plou, ha vingut per quedar-se, no? Hem de repensar molt, no només a través de les noves generacions, sinó nosaltres, els adults, ens toca canviar moltes coses. Doncs sí, ja fa molts anys que vaig començar a fer recerca, ho vaig fer a partir de, recordo, de començar a escriure sobre la realitat actual, no? Sempre m'ha interessat molt l'actualitat, i em vaig adonar que sense conèixer el passat no hi havia manera d'interpretar el present, i mica en mica vaig anar tirant enrere tant que llavors em vaig començar a fixar en les pedres ens parlen d'aquest passat nostre. En el nostre cas, a Catalunya, al Camp de Tarragona, aquí en aquest món on ens situem nosaltres, entre el Camp de Tarragona i el Penedès, la pedra seca, la pagesia. A més, quan jo era jovenet, vaig néixer el 1975, va ser el moment en què vam començar a veure una transició a tota velocitat, com el camp s'abandonava i es començava a urbanitzar fins al capdamunt de les muntanyes del litoral. I llavors encara més em va urgir parlar amb la gent gran important perquè m'expliqués tota aquesta saviesa que havien anat heretant de pares a fills, no? I que ara tot d'una doncs desapareixia.
1: Un llegat que també desapareix i és especialment visible a hores d'ara és el sector primari. Quin és el futur de la pagesia? Dels homes i dones de la terra que són el sostén de la societat. En Joan Carles Gual ens aporta la seva visió.
4: Uf, molt malament. Particularment, jo fins fa un any ho era, ara ja ho he deixat de ser, encara porto les terres, però també n'he deixat moltes, però és una cosa molt complicada. I jo crec que si la cosa no canvia, d'aquí uns 10 anys veurem molta muntanya, molta. Perquè tot el que és cultiu de secà, els cultius de secà, hi havia molts galleners al secà que s'han mort, que ja no d'allò, hi ha gent que planta garrofers, hi ha gent que planta olivers, però al final, quan veuen els números, la gent se tira enrere. I al final la gent treballa per guanyar-se la vida. I a la que veuen que la vida no se la poden guanyar, pues, duren 4 dies i ara pues, queda 4 persones grans. I a la que aquestes persones grans es morin, els 4 que els hi falten per jubilar-se d'allò, pues, gent jove darrere no n'hi ha. No n'hi ha. O sigui que pinta molt malament.
1: És evident que davant tenim reptes d'envergadura, però mirem també què s'està fent ja, hores d'ara. Darrerament, la Diputació de Tarragona està recuperant antics camins i l'entitat Terres del Gaià ha publicat amb l'editorial Piolet una extensa guia que és un recull patrimonial. Tot plegat ho posa en valor el periodista riarenc Joan Boronat.
5: Efectivament, la Diputació de Tarragona ha fet una molt bona aportació que ha ajudat a la creació de la guia de les Terres del Gaià, partint des del seu naixement oficial, Santa Coloma de Queralt, fins a la desembocadura a la platja de Tamarit, que són uns 60 quilòmetres. Les últimes avingudes importants, les gaianades, com es diu, del riu, van deixar al descobert infraestructures que gairebé estaven colgades per la vegetació, pels esbarzers i aquesta neteja que aquella gaianada va fer de la llera del riu Gaial es va deixar al descobert, per la qual cosa va ser el moment oportú de poder realitzar un inventari de tot aquest patrimoni d'infraestructures i construccions del riu, catalogar-ho i inscriure-ho en una guia per tal de que pugui ser localitzat i admirat a través del senderisme i de tots aquests camins que al llarg del recorregut del riu, no? Rescloses, séquies, diferents elements que doncs, bueno, formen part del passat i que és bo que es coneguin i es puguin difondre i apreciar d'aquestes construccions que en un moment determinat van ser peces clau en l'economia i la societat de l'època antiga, no?
1: Hi ha feina feta i molta més que en vindrà. Un exemple és el nou llibre que en Jordi Sunyer dedicarà a la pagesia.
3: Sí, és un dels meus, és un dels meus temes, no? I tinc escrit un llibre que encara no he publicat i sempre penso que el puc millorar, no? Penso en aquesta saviesa que va més enllà del patrimoni, no? Per exemple, si en el teu poble volguessis plantar, ara hauries de tornar a començar de zero. Què puc plantar en el meu poble? Aquesta terra, què és el que li anirà bé? Aquest tipus d'aigua que tenim, què és el que li anirà bé? Doncs els nostres besavis, ja ho sabien, perquè ho havien anat provant tot, no? Clar que el clima ha canviat i també haurem de canviar coses, però, per exemple, en el nostre cas, tenim una terra molt sorrenca, una aigua molla, doncs li va molt bé els moniatos, per exemple, no? Totes les terres que estan a prop del mar, no? Tota aquesta saviesa és el que estic buscant i encara no el vull publicar perquè penso que encara acabarà de sortir algun informant que m'acabarà d'ajudar a resoldre molts dubtes. Però bé, els llibres han de tenir data de publicació i un dia o altre ja li posarem. S'ha de tancar i el proper investigador doncs ja em superarà amb les recerques.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. També ens agradaria veure per què no, un còmic del riu Gaià. L'il·lustrador rierenc Joan Carles Blanc ha il·lustrat la història de l'antiga Tàrraco i d'altres punts del territori i no descarta començar a treballar en el Gaià.
6: Home, seria bonic buscar com a leitmotiv el riu Gaià, no? I a partir del riu Gaià fer un llibre il·lustrat sobre... Jo ho tenia al cap, eh? O sigui, aquesta idea ja m'ha vingut més d'una vegada, però és una feinada que potser l'hauríem de fer per als il·lustradors, d'agafar pues, tot el riu, a part de fotografies i tot això, doncs il·lustrar pues, els edificis que podem trobar que estan vinculats amb el riu, des de castells, torres, molins, rescloses, basses, tot això, síquies, símies, bueno, pues, tot això es podria fer en donar-li un cos amb un llibre explicat molt bé, molt didàctic, no? Que la guia del Gaià, de les Terres del Gaià ja ho ve a explicar, però seria en aquest cas una cosa més ambiciosa, perquè la guia de les Terres del Gaià és una cosa més seleccionada, no? Perquè ha de ser una cosa bastant digerible, no? Igualment que si es fes aquest llibre més complet amb il·lustracions i això, i fitxes i tot això, doncs també hauríem de pensar molt en el didactisme, no? És una cosa molt didàctica i molt amena, però sí, que és una cosa que tinc al cuc, no sé si ho arribaré a fer jo o si no ja ho farà un altre, però estaria molt bé com a idea que acabes de proposar, que bon, tenim un riu que és un riu històric, no? I que ha sigut frontera, no? I que per culpa o no, o per sort de ser frontera, doncs tenim molt patrimoni, no? Que en molts casos s'està perdent.
1: Un riu amb una història ben viva, amb capítols recents ben importants. Un dels més capdals és el de la recuperació del cabal ambiental, com ens explica l'Héctor Hernández.
7: Sí, això del Gaià, jo el conec des de que era petitet i per mi ha sigut, suposo, un lloc on anaves a jugar, on anàvem amb el meu pare a buscar coses de fusta, restes de brossa de la gent que tirava, on tiraves l'armari que et sobrava? El Gaià, no? Doncs nosaltres anàvem a buscar això per fer després les fogueres de Sant Joan. I aquesta era la imatge que teníem, no? D'un espai que no era riu per nosaltres, que no el coneixíem com a tal, i aquest és el nostre aprenentatge. I jo crec que a mesura que ens hem anat fent grans, que hem anat treballant com a monitors primer a l'esplai i després que ja doncs, hem anat prenguent consciència social del que estava passant amb el nostre riu, doncs sí que per una banda hem treballat molt per recuperar tot l'aspecte ambiental del riu, ja sigui cabal ambiental i de més, però sempre ens agrada reivindicar també el fet de que una de la tasca important que hem fet crec que és reivindicar-lo socialment. O sigui, que ja no siguem nosaltres com els ecologistes que estem reivindicant un riu, sinó que sigui les padrines i les àvies doncs, que vegin de la importància del riu, no? I destacar-te el primer cabal ambiental que es va alliberar al Gaià després de molts anys, doncs la gent anava a veure el riu i gaudia de veure baixar. I he vist uns ànecs, i he vist una tortuga. Ostres, això és un patrimoni que és de molta gent que fins als anys 70 havia vist baixar el riu i que de cop i volta doncs, un embassament de manera injusta totalment doncs, va tallar, no?, aquesta tradició de baixar aigua pel riu.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Un altre dels episodis recents més destacats ha estat el de la preservació dels aiguamolls, a tocar de la desembocadura. També ho ha recordat l'Héctor Hernández.
7: El Vinyet segurament ha sigut una d'aquelles coses que com a entitat ambiental estem més contents d'haver reivindicat i que al final s'hagi fet justícia. Un espai que ha tingut moltes oportunitats per anar-se urbanitzant, s'ha anat salvant de tots els projectes, que en podríem fer un llistat enorme. Un dia amb en Narcís Carulla d'Altafulla fèiem un repàs de les coses que s'haguessin pogut fer allà, i és increïble. I les coses del destí ha fet que arribés fins als nostres dies, i quan Endesa plantés la seva venda, doncs en aquest moment és quan intervenim com a entitat de custòdia i ens adrecem a l'administració, i l'administració, com bé sap tothom, doncs compra aquell espai, que és un espai, doncs això, una mica el mateix que dèiem del cabal ambiental.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora del matí, conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. No es descarta que hi pugui haver diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 de la nit per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit l'incendi i durant la inspecció a la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I una deflagració de gas aquesta matinada en un pis de l'avinguda Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat ha mobilitzat també quatre dotacions dels bombers. L'explosió ha fet cedir un envà, però no ha provocat danys greus a l'estructura de l'edifici. El SEM sí que ha hagut d'atendre a quatre persones amb danys. I pel que fa a la mobilitat, una variant a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril en sentit Girona. També un accident a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també deixa un altre carril tallat i finalment tallada encara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments. I l'impuls a la candidatura Mor a la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli la gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. Hi ha, però, també veus contràries com les de les entitats ecològiques que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Marc Segura, que és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, ha explicat que és lògic voler consumir l'energia el més a prop possible d'on es genera, com passa al sud de Catalunya. Ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
2: Bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.

0: té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyen.
1: Per la seva banda, l'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà també una transformació econòmica i industrial sense precedents. I José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals.
2: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment.
2: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava organitzat per Clau de Sol. Sortida 7:45 des del nucli antic, 7:45 al camp dels enginyers i a les 8 a les forques. Esmorzar de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada a dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75, al camp dels enginyers Lluís Riera, 606-59-91-19, i a les forques Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
1: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels enginyers Lluís Riera, 606-59-91-19. I les forques Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
6: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
7: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
8: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
9: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Arrenquem aquest dimecres, últim de la temporada, que ara precisament en Toni Calvo em preguntava si avui faríem festival de final de curs. Bon dia, Toni.
10: Us donarem les notes.
9: Sí, us donarem les notes. Ja Narcís Quintana, bon dia.
11: Ja suspès segur.
9: Xavi Esteve, bon dia.
12: Bon dia, bon.
9: I l'Alfons Romero, que s'ha aixecat a buscar aigua, cafè,
13: el cafè de cada dia.
9: Bon dia, bon dia.
13: Bon dia.
1: Jo m'esperava vestidets de colors, que avui és l'últim dia que portessin un vestit de color.
11: Jo porto blau.
1: Algo més.
11: En Toni també porta blau.
9: Jo porto conillets.
11: Conillets, a l'Alfons quadrat.
9: No, bueno, ja sí. Porta colorido, vermell, vale, groc, perdó, blau.
14: Perdó, Verd, llis.
11: Pim pam, ja està.
9: Jo aquesta camisa és per la Fira del Conill. Per això té conillets.
11: Bueno, està bé, està molt bé.
9: I clar, si veus que a Vilafant ens ha de tenir una camisa de conillets.
11: No, Carla.
9: La mostra gastronòmica del conill, pues, s'ha d'anar ben vestit. Volia parlar de baixes laborals i de les declaracions d'aquest directiu de la COE de Castella-La Manxa. He llegit, Àngel Nicolás, que diu que els joves són uns flojos pel tema de les baixes de salut mental.
14: Són uns què?
9: Unos flojos.
14: Ah, unos flojos.
9: No, que unos flojos aquestes, o bobos.
14: Aquestes no malalties sé. Abans no existien.
9: Exacte.
14: No, el...
13: Els autònoms no
9: babaus,
14: tenen.
9: Babaus.
14: Tampoc existeixen.
9: No crec que hagi fet servir la paraula babau.
14: No. Sembla que va dir memos.
9: Memos, pot ser. És que he sentit la declaració...
13: A Castella-La Manxa, babaus no me fa...
14: No n'hi ha.
9: No, digues, Toni, quina paraula ha utilitzat?
1: Crec que, com a tot, hem anat d'un costat a l'altre, eh? O sigui, com aquelles classes que a vegades parlem d'educació, que hi havia 45 nanos, ara hauríem de tenir 15, anem d'un costat a l'altre amb una manera... Abans, si tu agafaves la baixa en una empresa, et miraven malament, i si estaves molts dies de baixa, et fotien al carrer. Això és claríssimament, no? La gent... moltes vegades estava malalt i anava a treballar per no perdre la feina. I ara hem passat a un altre extrem, que és que per no res s'agafen baixes, no de 4 dies o 5, sinó baixes llarguíssimes, de mesos i mesos, no? O sigui, anem d'un costat a l'altre d'una forma bestial. Jo entenc els treballadors, que si estàs malalt està de baixa, i entenc l'empresari, sobretot el petit autònom, que té una petita empresa, que té dos treballadors i un fa 6 mesos que està de baixa, que allò li foto un perjudici bestial, no?
14: És que, perdona, em sembla que l'altre dia hi va haver-hi, no sé si era Lloret, 38 agents de la policia local de baixa.
9: Sí, ho he llegit.
11: Que va ser una festa,
14: 38.
13: Això? A Figueres també van ser 30.
14: Jo sé que són complicats, però... 38.
1: Però llavors, quan tu vas al metge...
13: Sí, exacte.
11: Ah, sí?
14: Es van pujar tots
9: sí,
14: de
9: Lloret de Mar, correcte.
13: Tens un psicòleg que et certificarà això i tots.
1: Però quan tu vas al metge, el que et dona la baixa és el metge. O sigui, jo puc anar al metge. I la baixa, demano la baixa. La que m'adona és el metge. El metge hauria de tenir un... Home, si te dona la baixa o no.
10: En això, el metge dirà que ell és metge, no és policia. No, ho dic això perquè em havia passat. Quan preguntes a un metge, escolta, per què li has donat la baixa? Si tu creus que no, diu, se't posen allà... i això si no treuen una navalla diu, escolta, perdoni, jo sóc metge, no sóc policia. Mm-hmm. Vol la baixa, aquí la té i fora.
9: De fet, el president de la COE sentia aquest matí que deia que cal dotar de més recursos doncs, el que és la sanitat per poder fer el seguiment i el control d'aquestes baixes, i diu que si no hi ha els recursos suficients, doncs potser hauria d'assumir el cost la Seguretat Social i no la patronal. Sí. D'aquestes baixes, no? Perquè en principi els primers 15 dies els paga la Seguretat Social i la resta els paga
13: l'empresari.
9: No, al revés, sembla que és.
13: No, ja ho vaig fer.
9: No, no, al principi ho paga l'empresa i després...
13: No, primer ho paga la Seguretat Social i després ja és l'empresa. I llavors, quan hi ha aquestes baixes de llarga durada, és un pal per l'empresa, perquè...
9: A part de pagar-ho, a més no té el treballador
13: i
9: segurament en deu haver de contractar un altre per poder triar endavant la feina, no? Perquè clar, a vegades la feina ha de sortir.
11: O carregues la mateixa feina
9: a una sola persona.
11: Amb una sola persona que té dos feines.
14: Sí.
9: Pel mateix sou, normalment.
13: De totes maneres, això és el món de l'empresa, i els que hem estat tota la vida autònoms, és un altre món. És a dir, no... com que ets, tu ets el cap i ho ets tot, no tens aquestes baixes laborals.
11: Que fins i tot l'autònom no pot demanar baixa.
13: No em pot demanar.
9: Sí que pots demanar la baixa, sí. I remunerada, jo he estat de baixa sent autònoma, sí, pues, remunerada quan he sigut per la baixa de maternitat i quan m'han operat de pedres a la vesícula. La baixa de maternitat sí que està bé. Vull dir que pot, el que et paguen, doncs mira, pot subsistir, uh-huh. Però en canvi la normal, quan vaig estar de baixa pel tema de les pedres, doncs vaig espavilar-me a posar-me d'alta perquè no em sortien els números.
11: Home, jo trobo que les baixes, jo sempre ho dic, les baixes és molt difícil, és difícil, almenys en el meu sector són difícils. Això no vull dir que no tinguis una baixa d'un treballador, sí, però en el meu sector són difícils, allò que dius, pot ser que es faci mal, pot ser. Jo ja parlo en petits restaurants, cuidado, eh? No dic en grans cadenes d'hotels, que això ja m'hi perdo, perquè no... Però en petits restaurants i això...
14: És que hi ha sectors productius que de baixes gairebé no n'hi ha. Uh-huh. I altres llocs, de l'administració sobretot, uh-huh. que bueno, que no tens cap treballador. Uh-huh. A la Jonquera jo m'hi he trobat, quan hi era de regidor, que no teníem policia local, no hi havia policia local, tots de baixa, de 14 persones n'hi havia 4 o 5, no es pot patrullar, fins i tot vas tenir que anar a patrullar una vegada o dues jo.
9: Però com a regidor ho podies fer?
14: No.
9: Ah. No. D'acord, ho acabes de dir en antena, estem en directe.
14: No, sí, l'encarregat, regidor de governació. Podia anar a donar una volta amb...
9: Clar, però... Jo entenc que és una mica el que deia abans Antoni, no? Que s'ha anat d'un extrem a l'altre. Jo entenc que la salut mental, doncs, és una cosa important, no babaus, com diu aquest directiu de Castella-La Manxa, però tampoc, clar, és que és molt complicat de veure, no? I de tenir en compte què mereix una baixa, què no...
11: Aquest directiu, a mi em sembla que el que va dir està fora de tot, però bueno, és el que és, de Castella-La Manxa, a mi em sembla que és el que és, i després és la raó de les baixes, s'ha de mirar molt bé la baixa, com s'ha de fer, en qui... Jo no crec que la gent jove ara, em sembla que va dir que perquè la seva xicota va tallar amb la xicota de manera baixa, no ho sé.
1: Pues em sembla a mi que i potser coses inclús més petites que això.
9: Jo no sentia aquest matí que deia que clar, quan els hi diu el cap els hi diu doncs que han de treballar o que han de fer la seva, que no estan fent bé la seva feina, que hi ha denúncies per assetjament laboral.
11: Jo em sembla que això és treure una cosa molt extrem d'una cosa extrema.
9: Però que ens
11: extrema,
9: estem tornant tots una mica massa fins de pell, no?
11: Jo estic treballant amb gent jove i aquestes coses no passa. T'ha deixat la xicota, escolta'm, no passa això de demanar una baixa per la xicota, no. Ara que em diguis, hòstia, no sé, tio, estàs tallant embotit a...
13: No trobes com jo havia de fer festa, eh?
11: No ho sé, però per exemple trobes que amb les presses estàs tallant embotit o alguna cosa amb el guant de malla i tot això i es pugui fer mal, sí, demano una baixa per això, sí que l'he vista. Per això que diu aquest home, clar, jo no he vist cap baixa d'això.
9: Clar, tu estàs parlant que quan hi ha un mal físic és molt més visible, molt més fàcil d'entendre que quan hi ha un mal psicològic que a més no es veu.
11: És molt fàcil, te'n vas a Amazon i veus les baixes que hi ha moltes baixes? No gaires, no? Totes les
9: no
11: que
9: sé si
11: ens
9: està escoltant algú d'Amazon.
11: Per això t'he dit que aquesta persona el que ha dit això, jo em sembla que era dir per dir-ho i fotre
9: no.
11: merda als joves
9: que poden que no tenen ni culpa. Què dius, Toni?
1: No, és que no es pot generalitzar, clar, perquè el problema està en que sí que hi ha gent que cada dos per tres agafa baixes. Sí. I aquesta gent, moltes d'elles estan en contracte i treballant sobretot en establiments de botigues i coses aquestes, i escolta'm, hi ha una generació que no té la força de que tenia abans. Que és pitjor o millor? Doncs no ho sé, però que no som iguals que els de fa 40 anys enrere.
9: No, evidentment, que ens preocupa més la nostra salut, no? I a vegades potser tot era la feina.
14: El que deu voler dir aquest senyor, que suposo que absolutament és d'una altra època, en la seva època això no passava. Primer perquè no es devien detectar, i després perquè potser la gent era molt diferent i aguantava molt més de del que s'aguantara.
11: Jo li faria que toma una pregunta, se me ve, quantes vegades ha agafat ell la baixa?
9: Clar.
11: Perquè jo el vaig veure molt bé, eh? Poder agafar la baixa un cop cada setmana o dues setmanes i dir, hòstia, jo puc agafar la baixa, això s'hauria de mirar.
12: No, home, si és un empresari, per exemple, no necessita agafar la baixa.
9: Però clar, cada persona és un món també, no? Després, perquè hi ha persones que aguanten, com diu en Narcís,
14: que m'ha fet una
9: generalització. Hi ha persones que no, i el dolor és
14: molt fotuda.
9: El dolor cadascú el viu d'una manera diferent.
11: És que, per exemple, ha fotut merda als joves.
9: Sí,
11: ell que sap com són cada jove. Cada
9: i a més
11: jove
9: a més va dir que ell tenia fills.
11: Sí, home, clar, per això t'he dit que a mi m'agrada saber quantes vegades ha agafat la baixa i els seus fills. I si els seus fills també estan enxufats on hi estan treballant, que això seria una altra cosa.
12: Jo només es dic que moltes empreses que la gent està per contracte. Una altra cosa és l'administració pública, deixem-ho
9: pas,
12: les empreses. Si tu tens una persona que agafa la baixa cada dos per tres, no li renovaràs el contracte. Això està més clar que l'aigua.
14: Sí, sí. En canvi, a l'administració, si agafen la baixa cada dos per tres, anys i anys i anys allà.
9: No, però clar, a més, però igual que a l'administració pública deu passar igual que a la privada, no? La feina s'ha de fer. Qui la fa? Si tens tot el personal de baixa.
10: No hi ha res que s'esperi tant com la feina. Ningú te la fa per tu.
13: Això queda molt maco, això de servidors públics, però hi ha un subfons.
12: No, perquè el problema està, i t'ho parlo jo que estic a l'administració pública, el problema està, i això ho discutia jo amb la Consol Cantenys, amb l'exalcaldessa, el problema està en dues coses. Primera, no tothom és igual, no. Hi ha treballadors boníssims que tota la vida han pencat. Després tens allò que dius de cobrar el 100% tot i que estiguis de baixa. Hi ha gent que està realment malalta, que ha tingut un accident i tal, i es mereixia cobrar el 100%, però hi ha altres treballadors, no. Jo he parlat amb gent que està als comitès d'empreses, la meva dona havia estat al comitè d'empresa d'Indo, i diu, és que han d'anar al comitè d'empresa a defensar lo indefensable, a treballadors que tenen un morro que te'l trepitges. Que no és el cas genèric, que no és tothom, gràcies a Déu, perquè si no el país no tiraria endavant. Però que hi ha jetes en aquest món, a totes les administracions, a l'empresa privada, el que sigui. Hi ha grans treballadors i bons treballadors que es mereixen tot el que sigui i després hi ha uns jetes acollonants.
11: No, però això a la privada...
9: Però és que hi ha de tot.
11: A la privada es veu de seguida. A la privada es veu de seguida i fins i tot pots arribar, jo no m'he trobat mai, però jo sé de gent que ha parlat i no és de l'hostaleria, sinó amb altres sectors, que fins i tot el mateix empresari ha dit fitxo un detectiu i me'l vigiles i després m'expliques què passa, perquè poder l'empresari té un dubte que poder no és allò que acaba, no? I efectivament a vegades diu sí, i a més aquella persona que està de baixa treballa en un altre lloc. Vull dir, clar, sí. Aquestes coses s'han de mirar. Vull dir,
9: bueno, jo, clar, però llavors dono la raó una mica al president de la COE, no? Que diu que s'han d'abocar més recursos per això que dius tu, per vigilar o per fer el seguiment d'aquestes baixes, perquè és clar, si jo dono una baixa, potser sí que haig de mirar si aquesta baixa és real o no és real, o si realment ha de continuar o no ha de continuar.
11: Però Mercè, aquestes baixes són molt puntuals, allò que agafes un detectiu i ja tens alguna cosa que tot poder
9: t'envitar,
11: una sospita grossa, però normalment les baixes, ara per exemple estava dient Antoni el que són els funcionaris, jo a mi m'agradaria saber el funcionari que demana la baixa que fa el mateix metge, perquè clar, si tu per exemple vas al mateix metge, tots els funcionaris et donaran la baixa sí o sí. Clar, si tu vas rotant a diferents metges poder no et donen la baixa. Però si tots els funcionaris van, per exemple...
12: Ara no, home, tu tens ara, el teu metge de capçalera.
9: Tens el teu metge de capçalera, exacte, no? Que suposo jo... que el meu metge de capçalera no deu ser igual que el d'Antoni, no?
11: No, jo ho dic, l'Alfons,
12: no, jo poder tinc un metge i tu poder tenir un altre.
11: I diem, hòstia, agafem una baixa tots tres, vinga, va, quin metge anem? Hòstia, aquest se'ns el dona segur.
12: No, va, sí, és això.
9: Cadascú
12: té el seu metge de capçalera. Jo estic al CAP, poder tu no estàs al mateix CAP que jo, i si estàs al mateix CAP, poder jo tinc el doctor Pi i tu tens la doctora Por. Ara, si et donen la baixa, quin seguiment hi ha d'aquesta baixa? Quina gravetat té la teva malaltia? No ho sé.
11: És un problema, clar que sí, jo trobo que sí. O sigui, s'haurien de vigilar les baixes? Poder sí.
9: Clar, no, poder sí, no, sí, no, perquè, sí. Perquè clar, estem parlant de diners que algú els paga, no? I El que passa que clar que aquí hi ha dos elements, no? Un és la seguretat social, l'altre és l'empresa. Evidentment l'empresa potser ho necessita més que s'investigui que no pas la seguretat social.
12: I aquí poso també les mútues, perquè les mútues se suposa que tu estàs amb una empresa privada, no, o amb una administració pública, el metge capçalera et dona la baixa i la mútua hauria de fer un seguiment i la mútua s'hauria d'encarregar de veure si realment estàs malalt o no per donar-te o per seguir donant la baixa o no. I les mútues només van a cobrar. Et trucaran d'aquí 6 mesos, tu aniràs amb els papers, poder sí, poder no, renten les mans i aquí no passa res. I les baixes, com a tot arreu, hi ha gent, molt bon treballador, que fan baixes mínimes, però el que hi ha gent que se n'aprofita i està mesos i mesos i mesos per una baixa de res, eh? Que tu dius, de què està malalt aquest? No, aquest li fa mal al genoll. O cony, però si va en bici. Tia, si tens el genoll fotut, no aniràs en bici, per exemple.
9: Però és el que dèiem abans, el dolor cadascú el percep de manera diferent, sí, sí. I potser el dia que va anar en bici doncs no li feia tant de mal, i l'endemà sí que li feia mal.
11: Jo per exemple, a la meva feina jo he anat a treballar amb febre. I allò que dius, Xavi, queda't a casa. Jo he anat a treballar amb febre, les tèrmiques les tenia en l'aire, i o sigui, o una baixada de tensió. Això jo ho he patit, no només jo, hi ha més gent que ho ha patit, i escolta'm, i no demanem la baixa una setmana.
9: Jo quan he tingut febre, és que jo quan tinc febre és que estic molt malament, perquè normalment no tinc febre mai.
11: I després a vegades te trobes que quan acabes la temporada d'estiu, que és bestial, allò que dius fas moltes hores, et pot vindre un baixón d'allò que dius,
9: sí,
11: no puc, truques al teu jefe, que Jordi, si m'escoltes, t'ho dic,
9: però no clar, però també és normal que hi ha un pensament acumulat.
11: Exacte, sí. I a vegades...
9: I potser és necessari aquest peron, perquè el cos t'està dient...
11: I a vegades passa que no fa falta ni demanar baixa. Si tens un jefe comprensiu com el que tinc jo, me diu, Xavi, no vinguis a treballar, agafa't un dia, dos dies i ja està, o sigui, no me demanis la baixa, agafa't un parell de dies i després més endavant ja ens ho trobarem, o sigui, ho trobarem. Aquells dies que no vens a treballar, doncs ho podem gestionar,
9: o fas alguna cosa,
11: saps? Sí. O sigui, en el meu cas jo tinc jefes que són comprensius, perquè com que tots els meus jefes estan treballant al mateix, tots treballen, o sigui, no és allò que estàs en un despatx, no, un està al cap de cuina, l'altre està fora.
9: Ara també m'estàs posant l'exemple de jefes i jefes, que igual que de treballadors, jefes i jefes hi ha,
11: els meus són jefes currantes tots, menys l'avi, que és normal i comprensiu perquè ja té una edat, però tots són...
9: Però ha treballat.
11: Exacte, i ells entenen que és la pressió, que està cansat, hòstia, doncs no vinguis, fes-t'ho bé, per allà ja ens ho trobarem. Ara, que diguis funcionaris i que s'agafa una baixa, no sé, per un mal de panxa, jo què vols que digui? Jo fins aquí no arribo. Jo he patit mals de panxa, m'he tingut que anar a la feina sí o sí. Vull dir, clar, això és així.
9: Bueno, és el que dèiem abans, no, clar, no? Cadascú clar, percep d'una manera diferent. I aquí ja hi afegiré un altre element més, el tema dels metges, no? Dels recursos que deia el president de la COE. Precisament avui hi ha una vaga general de metges. Sé que és general perquè una companya andalusa m'ha dit, doncs mira, teníem una operació i avui no ens la fan perquè hi ha vaga de metges. I després he sentit que també hi havia vaga aquí a Catalunya. Intueixo que hi ha vaga a tot arreu, i a tot el tema aquest de la sobreexplotació de les hores dels metges, que sí, estan demanant que no facin hores extres.
11: Que estan carregats de feina.
9: Clar,
11: aquí...
14: Molt m'equivoco, però em sembla que a Espanya hi han més funcionaris que autònoms.
11: Hòstia, de veritat.
14: Mireu, mireu perquè... Jo, el cervell m'arronda què és això.
11: Però si cada vegada demanen més funcionaris.
14: Per això, que cada vegada hi ha més funcionaris que autònoms.
11: Però en demanen més. O sigui hi ha més funcionaris i en demanen més. O sigui, és una passada, això, jo no ho sé.
14: Sí,
11: jo
14: bueno...
11: Algun dia m'agradaria entrar en un ajuntament on hi hagi funcionaris, a veure com s'ho fan.
14: Tots perquè... n'hi ha, eh?
9: No, de funcionaris?
11: No, però en un ajuntament que et digui, mira, aquí ens ocupem, per exemple... d'això, no sé què, d'això,
14: sí,
11: recaptar calés, vale. I tu entres allà dintre i a veure com ho fan, perquè clar, si necessiten més funcionaris de que hi ha, és que la feina no surt, de on està fins a dalt de feina, i aquesta gent no dona l'abast, no sé, pregunto.
12: També és veritat,
9: hi ha departaments i departaments,
11: a mi m'agradaria saber,
12: és veritat que la burocràcia es multiplica.
9: Exacte.
11: És
12: a dir, les coses que fa 10 anys amb un paper ho solucionaves, ara necessites 30 papers
11: Per fer el mateix?
10: Per fer el mateix.
11: Hòstia. Així es va l'ecologia.
14: Sí, i per això els autònoms i per això els pagesos. Els pagesos tenen... Els
11: pagesos tenen, estan farts de treballar.
14: Per això que tenen més feina amb els papers que no amb els camps.
9: Bueno, però això als metges també els hi passa. Pues perquè,
14: tot,
9: esclar,
14: sí, tot.
9: També hi ha molta burocràcia. Tot, tot. Sí, papers, sí. Clar, els metges... i a més és molt vocacional, igual que parlàvem dies enrere del tema mestres, no?
11: Sí.
9: Clar, és normal que es manifestin si tenen aquesta sobrecàrrega de treball i a sobre, doncs els estem posant ara aquí i estem parlant de les baixes, és que si no vigilen prou, o en Toni que deia, clar, jo no sóc un policia.
10: No, i després una altra cosa que passa és la qualificació del funcionari per fer la feina que ha de fer, m'explico. És a dir, un policia et posarà una multa i el que ha de posar la multa, el que ha de firmar, el que ha de fer l'atestat, si és que cal, és un policia, no pot ser un auxiliar. Mm. Quan en definitiva és absolutament emplenar uns papers, que els pot emplenar un auxiliar perfectament. Doncs no. Que hi ha hagut un accident i hi ha d'haver-hi una vista en el jutjat, qui ha d'anar-hi? La gent que ha participat en això. Per tant, són gent... que aquell dia...
9: No estaran fent la seva feina,
10: diguéssim. No faran la feina habitual, diguem, no?
9: Sí, que cada cop s'exigeix més, jo ho entenc, no? Perquè si s'exigeix més és perquè és un sistema molt garantista, però a la vegada els recursos són els que són, no? Potser hauríem de baixar l'exigència?
14: Però nosaltres hem de pensar, això succeeix a tota Europa Occidental igual, aquests embolics, perquè... per donar llicències d'obres, per donar qualsevol cosa, és igual, requereix tant de paper aquí que Alemanya o que França. Ostres, o Bèlgica.
11: No, bueno, pues França, l'Alfonso ho sapé, alguna de França, si demanen molts
9: no,
11: de papers. Sí, demana igual.
10: Penso que és un mal bastant europeu.
13: Sí, en aquest sentit sí. Igual. Sí.
9: Clar, si hi ha més burocràcia, calen més persones.
11: O el sistema ha de canviar.
10: Però us adoneu de què estem parlant ara? Ara avui estem parlant d'això. Uh-huh. Però podríem parlar de l'educació, sí. Podríem parlar de la sanitat, sí. Podríem parlar de l'habitatge. A tot arreu falten recursos. Aleshores, una de dues. O bé és que volem allargar més el braç que la màniga i no tenim la riquesa suficient per tenir uns nivells.
11: Jo afegiria recursos, però ben administrats, eh? Cuidado, bueno, que podem tenir molts de recursos,
9: però clar,
11: els
9: recursos no són
11: bé.
9: Infinits.
11: Sí, i si no, però s'han d'administrar bé.
14: Si no són ben administrats, no són recursos.
11: No.
14: Són una altra cosa.
11: Exacte.
14: Són expolis. Discursos.
11: Sí, o que sigui.
14: El que tu vulguis.
11: Clar, és que ho han d'administrar bé.
14: Una cosa que no hi pots comptar-hi, no et compta.
13: Sí. Jo crec que hi ha una posició instal·lada a l'administració pública que el sou i el pagament és com el manà, no? Del Gènesi, no? Una cosa que el cel s'obre i rum, i cauen, no? Per exemple, els militars tradicionalment no saben d'on els hi ve els diners. És igual, és una reflexió a fi de mes baixa. I però com diu la Mercè, els recursos són limitats.
9: Home, jo crec que som tots conscients, no? que tots aquests diners venen dels impostos de tots, no?
13: Vols dir que la paraula conscient, vols dir que en som conscients?
9: No sé, jo vull creure que
13: quan surten a Almeria els legionaris amb el Cristo aquell cantant, vols dir que en som conscients? Quan allà estan visquent una tradició de tota la vida s'ha fet així. No, escolti, si vostè vol sortir amb el Crist, vull dir, passi per caixa, s'ho pagui vostè, perquè la funció pública de la defensa nacional no obliga que hi hagi un Sant Crist. Si vostè ho vol fer, molt bé, petit, val tant, s'ho pagui vostè, etc. Però no, a canvi aquí donem per entès que tota la vida és el paper de les tradicions, no? Les tradicions també per no treballar o per fer coses que en una societat més racional, més moderna, en definitiva, doncs no haurien de ser així, no?
9: Però tornant al tema, el tema de salut mental és importantíssim. I potser aquestes paraules d'aquest senyor de Castella-La Manxa, ell no li dona importància, o diu que no passava tant, però és que potser no són els mateixos temps, la vida ha canviat, i és normal que hi hagi, de la manera que tenim muntada la vida, és normal que sorgeixin totes aquestes problemes, angoixes, i angoixes de salut mental. S'ha parat aquest senyor a pensar en quina societat vivim?
11: No crec que s'hagi parat.
9: Perquè si ha parat a pensar, potser sí que agafarà la baixa per depressió, eh?
11: Sí, pot ser. I si és funcionari, que, encara més.
14: És que aquesta societat és depressiva. Si tu mires bé, quasi tot està prohibit, estàs controlat de dalt a baix. La paraula llibertat no existeix. Són compreses i tonteries aquestes que es posen.
9: Jo crec que això és un debat interessant que jo sempre he volgut abordar aquí, però que no m'he treballat mai. La llibertat realment existeix?
14: No.
9: És possible, llibertat?
14: No.
13: Molt contundent.
14: No, perquè la llibertat és un moviment dintre de la necessitat. I tu mai tindràs llibertat. Llibertat no existeix, perquè hi ha la llibertat de i la llibertat per. Tu tens llibertat de fer això o per lo que sigui, però una llibertat així amb absolut, això no existeix. No hi ha,
11: tindries una llibertat per tenir una llibertat hauries de sortir del sistema?
14: No, tu no tindries que tenir un esperit
13: si fas autònom
14: cap llibertat, estàs subjecte
9: ja des del moment que vius en societat no pots tenir llibertat? No. O sigui, pots sortir de la societat per tenir llibertat?
14: Vius, no pots tenir llibertat.
11: I encara que estiguis,
14: no,
11: i encara que estiguis sol,
14: tens un cos, però, que se'n va l'autor, no pots arribar on jo voldria, no pots,
9: precisament, però això precisament llibertat genera una angoixa, vull dir que és normal que hi hagi problemes de salut mental si tu comences a pensar en tot això.
14: Sí, però abans la gent això ho tenia assumit, que no hi arribaria. I ara potser el que passa és que se creuen com allò del pensament Alicia, tot això, recordem que podem fer tot i podem
12: arribar
14: i podem ser això i podem ser allò, no podem ser.
12: Exacte.
9: Si tu vols, pots, no?
12: Mira, jo me'n recordo, ara deixeu-me, jo me'n recordo que a la tertúlia en Pere Giró, exalcalde de Figueres, venia i parlant d'aquest tema deia, no, la gent abans, tu quan arribaves a l'obra, tu veies que hi havia un 127, un 5000, un cotxe d'aquests, que era del paleta, del manobre, del lo que sigui. I després hi havia el Super Mirafiori, els cotxes més calidad, i ja que eren dels encarregats de l'obra. I el BMW o el Mercedes, encara que fossin de portats d'Alemanya i que fossin de cinquena mà i no sé què, eren de l'arquitecte, o sigui, la gent sabia on estava estructurada la seva vida. Avui en dia no.
14: I la teva vida és del banc.
12: Sí, sí, però avui en dia no, perquè avui en dia veus un cotxe caríssim i podes del
9: manobre.
12: Sí,
11: aquesta me la punto, aquesta me la punto, aquesta m'agrada, aquesta me la punto. Sí, sí, sí.
9: Ens revenem, diguéssim, la llibertat, no? A canvi d'una hipoteca.
11: Està molt bé.
14: És que estem...
11: No, aquesta és la millor de totes. M'agrada aquesta,
14: No té més sortida.
9: Ja, però això...
14: Per més que jo vulgui, no puc.
9: Clar.
14: I a mi ara m'agradaria anar a escalar l'Everest i no arribaré ni a 100 metres.
11: Faràs cua, faràs cua. Faràs
14: cua, faràs cua.
9: Tranquil, que un xerpa t'ajuda.
14: Faràs cua, faràs cua.
13: L'altre dia es va arribar al límit de gent fent cua.
14: Sí, ja ens fent cua.
12: Sí, sí. Bueno, és que si féssim una radiografia, ara ens poséssim amb un dron d'aquests a sobre Figueres o la comarca de l'Alt Empordà, i allò que dius, bueno, qui no té una hipoteca? Qui no està pagant un lloguer? Qui no està pagant? O sigui, i de paganos, tots són paganos.
14: Qui està?
12: No tots són... Mira,
9: si no paguem el banc,
12: un que va amb el perroflauta, un perroflauta que va per la Rambla, aquell que va amb el gos, que demana a la porta del supermercat, mira, l'únic que és lliure.
13: Jo a casa em pensava que, perquè vaig anar a cal notari i al registre de la propietat, mira, ara ets propietari d'una casa i de la Zemar i no sé què, i un dia descobreixo que no, que jo no sóc propietari, que jo el que pago cada mes a l'Ajuntament a través de l'impost de béns immobles i els hi pago, estic com a lloguer.
9: No, però això és una contribució que fas tu a la ciutat,
13: home.
9: Ho has de pensar així.
14: El capitalisme és perfecte, perquè estàs esclavitzat i content.
9: Però potser, però Narcís, una pregunta, que abans parlàvem del tema
14: de la
9: salut mental, potser el fet de que hi hagin tots aquests problemes de salut mental és que el capitalisme està fent aigües, perquè tu dius, estàs perds la llibertat i estàs content. Potser el fet de que no estiguis content és perquè t'estàs donant compte de que no ets lliure.
11: Hi ha una
9: i de que aquest sistema no funciona.
14: O que no que no té sortida. No té sortida. Hi ha coses que no tenen sortida, perquè quan jo anava al col·legi de primària, per dir-ho, hi havia hòsties, un repartiment d'hòsties allà, i què vols fer? Sí, un accepta el que és normal, el que veu, i que fa tothom com normal. Les dones d'Afganistan, que estan allà, que al final acabaran assumint que han d'anar tapades.
13: És normal.
14: Sí, sí. Tu acceptes com normal i les... No sé, qualsevol cultura...
9: Però està bé que no acceptem com normal la violència, penso jo.
14: Està bé, però
9: o la falta de llibertats, no?
11: Hi ha una frase que ha calat moltíssim fa molts anys, que és si quieres, puedes.
9: Sí, querer es poder.
11: Aquesta frase ha fet molt de mal.
13: Aquesta és la de Podemos, no?
11: Aquesta frase ha fet molt de mal, perquè es pensa que tothom ho... Si ho pots, o sigui, no.
9: Bueno, tot aquest moviment...
14: Fes-te tu mateix. No arribes aquí perquè no pots, no t'esforces o el burro.
11: Llavors arribes a aquesta frase, te l'interioritzes tu mateix i comences a fer el que pots fer i fracasses. Llavors aquí tens el punt aquest d'anar a picar.
14: Clar,
11: angoixa, no puc fer-ho.
14: Què me passa a mi? Que no hi arribo? Que sóc tonto?
9: El que sí que vull i que puc fer és anar a publicitat, així no m'angoixo, i després tornem. Va, vinga, fins ara.
15: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
16: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant, el dissabte 20 de juny a partir de 11:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època... Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
17: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
18: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
19: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
18: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
19: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
18: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
20: Saps aquest lloc on sempre tornes?
21: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
20: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic, perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
22: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
23: Si vols ser la compra, ve a Tanacarrer.
0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 17 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
9: Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. A la primera part, si t'acabes d'incorporar, doncs parlàvem, hem acabat parlant de la llibertat, eh? Estàvem parlant dels metges i de les baixes, i dèiem que la llibertat no existeix. No sé, José Luis Rodríguez Zapatero, si tindrà llibertat o no tindrà llibertat. Avui declara com a investigat per al cas Plus Ultra, si no m'equivoco. Veurem a veure què diu, no? No sé...
11: Zapatero dirà que ell no sap res. Ho porta dient tota la seva vida, no? Jo no sé nada, pues ja està.
9: No, jo només sé que no sé res, no?
11: Jo no sóc, jo no, no sé, jo no
13: crec
11: sé,
13: que ja estem instal·lats, en castellà seria en el mientras tanto, no? Estem sempre davant d'uns processos que no saps quan comença, ni sap les bases de quan comença i tampoc saps com acabarà això, no? Que seria el més clar, un treball discret d'investigació com els que fem els historiadors, que posin les bases inqüestionables d'uns fets, fets des d'un grau de professionalitat, i que al final això un jutjat, un jurat, un jutge, no sé qui, acabarà determinant si això és o no és, no? I després, com es feia en el segle XIX, si la sentència era exemplar, ara ja no es fa, que hi publiquis la sentència, perquè era important que la població sabés que robar doncs no es podia fer, i per tant hi havia un penediment públic, aquest era l'idea de justícia. Ara això és una... Ara, el Zapatero d'avui, jo què sé, no? Diguem-ne, si el policia és de la policia patriòtica o és de... Tot això hi ha una merda, per dir-ho així, que només analitzant o jutjant, perquè el que fa això és que la gent ja ha jutjat amb el Zapatero.
12: Home, obren la caixa forta d'en Zapatero de les joies i abans que allò arribi al jutge, que és això, sí, que saps que tu, ja surt publicat a tota la premsa de la tarda. Ja sí, tothom coneix, sí, les joies i tothom sap les joies. És que la justícia en aquest país és la justícia, la policia, tot. Les investigacions són un fart de riure, eh? Sí.
9: O sigui, tenir joies és dolent?
13: Pregunta, que són d'en Xavi les preguntes, però em faig avui una. La UCO són els únics que han d'investigar en aquest país?
11: Ah, ostres.
13: Per què ha d'investigar l'UCO?
9: Se suposa que tots els cossos policials no investiguen.
13: Aquí s'ha dit també que hi podia haver gent que davant d'una multa podia intervenir. Jo, del meu gremi d'historiadors, en podien posar molts a investigar, no? Vull dir, i han de ser guàrdies civils els que investiguen. Pues pel que han estudiat, jo tinc els meus dubtes, eh? Tinc els meus dubtes.
11: Home, a mi, per exemple, em sap greu que per això que deies tu de la UCO, a mi em sap greu que hi hagi gent, per exemple, guàrdies civils, que s'hagin fotut amb un merder que no sabien d'on caien el merder. A mi em sap greu per aquesta gent, perquè poder tenen el cos de la Guàrdia Civil intachable, impecable, i que són...
13: No,
11: i
13: és veritat,
11: i després
13: no és veritat,
11: que t'arriben aquestes coses i dius, hòstia...
13: No. Per investigar, els que fem història contemporània, que anem en paral·lel a la policia, l'altre dia estàvem al jutjat territorial 3 de Barcelona, infinitat de consells de guerra. Nosaltres intervenim a la investigació i, per tant, veiem els assassinats que un coronel, un comandant executa i hem de callar. I això provoca un cert malestar. Per tant, nosaltres també podríem, nosaltres vull dir historiadors, també podríem investigar. I a partir d'aquí, en totes les games que té la... Ho acabaran fent, perquè quan el tema és complex, què fa un investigador? Doncs se'n va un especialista, no? Quan té un problema en el mòbil, te'l agafen, te'l xategen, te'l miren i busquen...
9: No, te'l xategen, te'l hackegen. Si és clar, les paraules en anglès tu no t'agrada
13: gaire. No, jo no gaire, no soc... No, però vull dir que la societat en el seu conjunt podria fer molt millor la feina, determinar si aquestes joies... No. Voleu dir que en aquestes alçades encara no sabem si aquestes joies són familiars o no familiars, o com va
10: ni
13: dir...
10: Ni el preu no saps.
13: Ni el preu.
10: Perquè hi ha taxacions...
13: Sí, com deia diferent, el ministre Sebastià l'altre dia a la televisió.
3: Que creguem el que volem.
9: Clar, bueno, i també no ens parem a plantejar-nos si aquesta informació és interessada o no.
3: Clar, primer no en sabem res. Segon, clar, a part de tot això, són masses coses a la vegada ja.
13: Sí, home.
9: Aquí ja, jo és que m'he perdut.
3: Aquí ja la cosa ja s'embolica, ja no sé qui falta, si falta el gat o... Però clar, aquí ja és massa cosa.
4: Poder treure una altra cosa diferent, no? També amb el Zapatero, o alguna cosa que no tingui per
9: allà. Però clar, uns diuen després... que és una conxorxa contra ells perquè es vol fer mal al mal nom del partit. Altres diuen que no perquè no hi ha un pam de net. Clar, és que què t'has de creure?
3: És que no t'has de creure res.
4: No t'has de creure
3: Has de mirar els fets.
4: Clar,
3: no, i després algú ha de jutjar, com sí, dius tu, algú ha de jutjar els fets. Sí, clar, jo la Guàrdia Civil suposo que farà bé la seva feina.
9: Clar,
3: suposo.
9: Aquí està, perquè no, clar, no, es posen entre dit fins i tot la feina de la Guàrdia Civil i la feina dels jutges.
3: I la feina de tothom.
10: Però no tens la confiança, no tens la confiança de que aquesta gent actuïn de forma correcta, diguem, no? Que no sigui que actuïn de forma interessada. I interessada que pot ser de moltes maneres, que pot ser interessada per enfonsar,
3: a favor, o
10: perquè surti en els diaris una altra cosa que tapi,
13: o perquè són burros, eh? Perquè jo l'he viscut aquesta Guàrdia Civil amb poca competència, eh?
3: Però ara hi ha Guàrdia Civils amb competència.
13: Bueno,
3: igual que hi ha de tot amb competència,
9: com a tots els cossos,
3: i en la Guàrdia Civil i els Mossos i a tot, jo els defenso que tots hi ha investigadors criminals molt bons, hi ha investigadors a la policia, a la Guàrdia Civil, a tots costats, hasta les Zainz n'hi ha d'haver.
9: Bueno, és com en tots els col·lectius,
3: perquè estem al segle XXI i els nanos que surten joves
9: preparats.
3: Jo no parlo d'aquells guàrdies civils vells que allò era un desertor de l'arada, però aquests no són els que portaran això.
4: El que deia l'Alfons, que si eren burros, jo penso, hòstia, tota aquesta gent han trobat tota aquesta trama en llibretes. Tot ha estat escrit, detallat, amb unes llibretes.
3: I els americans.
4: Però, o sigui, tot el sistema aquest d'en Zapatero ha sigut per algú de llibretes escrites amb no sé qui era.
5: Que escri...
4: Exacte, ho escrivia tot, és el que deia l'Alfons. Diu, poder són burros. Perquè clar, tu escrius tots en llibretes.
3: El escrit.
4: Sí, ja, però per exemple, ara actualment, tu no escriuràs coses en llibretes, ho faràs tots en PDF, en ordinador, no?
9: Depèn.
4: No, jo, o ho penjaràs al Google.
3: Si tens llibretes...
10: Si tens por que un dia te puguin emputegant a tu, potser sí que ho escriuràs com a assegurança.
4: Clar. No ho sé, és que no ho sé. Jo, és que no se m'havia pogut mai.
3: Coldo no ho tenia tot apuntat.
4: Amb llibretes, vull dir, és que és algo que dius, tu entres a casa teu, què és això? Llibretes, porta'ls. O sigui, haver de posar...
9: Jo tinc llibretes, eh?
4: Impediment...
9: Jo treballo amb llibretes, eh?
4: Però, per exemple, aquestes coses que són tan importants, fer-ho amb llibretes, és que no ho entenc. Per això deia l'Alfons, són burros, hosti, no ho sé. Perquè si ho escrius tot en llibretes, el més normal és l'ordinador, posar-ho en un lloc que no puguis accedir, que tinguis una clau, això és el més normal.
9: Però potser és més fàcil que et hackegin, encara que ho tinguis molt encriptat, si ho tens digitalment, que no si ho tens en paper. Potser és més segur fer-ho en paper.
3: Com la màfia, que es menjaven, s'enviaven paperets i els menjaven.
9: Clar.
4: Això estaria més bé,
3: clar,
4: perquè la informació la perds, però hosti, tenir-ho tot en llibretes, jo penso que dic, vaya tela.
13: S'ha de fer llibretes.
9: Sí, la llibreta que no mori.
13: I això s'ha d'amagar.
4: Sí.
3: Jo encara... Per això te'l trobaran, perquè te'l troben.
9: Sí.
13: No, però...
9: I a més tenen els recursos.
12: Creieu-me.
3: No sé com ho fan, però tu ho saps de fa 5 anys.
12: Sí, no, però Narcís. Narcís, creieu-me, com a mafiós que sóc, el que has de tenir són una petita granja amb 7 o 8 porcs.
14: Els porcs.
9: Sí, ah, els porcs.
12: I allà ho tires tot i tranquil que no queda res.
14: I si algú sí. es posa...
9: Les llibretes, els el mòbils, tot. Els porcs ho mengen tot.
12: Hasta algun enemic... també li tires allà i també
4: no,
12: desapareix.
4: No,
9: de fet,
4: que encara...
9: no, de fet, a mi, sincerament, a mi a la universitat em van explicar això, que la millor manera de desempallegar-se d'un cadàver és tirar-lo als porcs.
14: Sí.
9: Hòstia, ah. s'ho mengen tot. Llavors ja no hi ha true crime.
4: Només falta que tinguem ara per aquí la Guàrdia Civil, mirem aquí els jocs dels porcs, no. a veure què hem menjat.
9: Bueno, que sàpigues que...
13: No,
9: que,
13: no es controla.
9: Que a final de mes, el 27, aquí hi haurà una trobada que parlaran de crims reals, no true crime, perquè sé que no t'agrada que digui paraules en anglès.
4: El 27 d'aquest?
9: D'aquest mes, aquí crims a Vilafant, crims reals.
12: Doncs, 6 de la tarda a l'Àgora.
9: Periodistes, doncs, que tu deies, els historiadors investiguen, clar. els periodistes també, eh? Clar. I periodistes Home. Que han destapat casos, no? El Watergate, per exemple, no?
13: Nosaltres, ara, aquests dies, estic treballant un cas d'un contrabandista de Puigcerdà que va passar la frontera, un tinent de l'exèrcit espanyol el va agafar, el va portar a la carretera de Martinet, pam, pam, pam, i li va dir al superior que aquell home era un maqui. El sargento de la Guàrdia Civil diu no, aquest senyor no és un maqui, és un petit contrabandista que porta cafè, que porta mitges, no sé què, aquí hi ha un error. I en l'arxiu he anat trobant les cartes entre el governador militar i el governador civil, no? Uh-huh. I el governador militar el que intenta és tapar aquest fet, no? Ja quan ho vaig veure em va quedar un dubte. Aquest senyor tenia un fill de 4 o 5 anys, no? I tu sempre penses, aquesta família realment, aquests papers que estàs llegint ara,
9: ho sap,
13: no? I ara ens hi posarem en aquest sentit de buscar aquest fill i buscar, no sé si s'ha de demanar responsabilitats o no, però tu el que has vist és un assassinat, no sé en quin grau i en quina qüestió, això ens passa, eh? I per tant podrem...
9: Però el fet de saber sempre és bo, perquè potser abans que parlàvem del tema de la salut mental i tot plegat, potser no, li faràs més mal que bé, que no el fet de saber-ho.
13: Jo que no vaig a missa coincideixo amb en Sant Joan d'allò que la veritat ens farà lliures, no? És a dir, al revés, allò de dir, val més que no ho sàpigues si seràs feliç o infeliç, no? No ho sé, no, jo crec que s'han de saber les coses, no?
4: El que deia l'Alfons ara de la història, jo pensava, i ara tots aquests grans pensadors que hi ha aquí per televisió que veig ara
9: tenim posat el 324, sí, i està sortint al sí. Congrés dels Diputats.
4: Tots aquests pensadors, històricament,
9: sessió de control,
4: han de quedar retratats o no? O quan parlin de la història,
9: bueno, la història el jutjarà.
4: Quan surti en Sánchez dirà, ostres, tindrà aquí
10: per vergonya, sí,
4: per vergonya sortirà. O surti en Rajoy o en Zapatero, no? Bueno, això la història
9: bueno,
4: terra,
9: bueno,
4: no?
9: Bueno, les grans frases de Rajoy,
13: bueno, aprofundim-ho això aprofundim-ho. En aquest moment aquest estat espanyol es troba en una situació brutal, no?
4: Històricament, és a
13: dir, hi ha un govern bo o dolent, probablement més dolent que bo.
9: Depèn de com tu miris, clar.
13: Que no fa les coses. O té
9: perquè
13: una...
9: depèn de com t'hagi afectat a tu. Tu ho veuràs bo perquè potser t'ha donat...
5: Perquè ho veus tu.
13: No, però...
9: Segons t'ha afectat a tu.
13: Ara no el veiem aquí, però hi ha aquella bestió... Molt difícil, aquella bestiola que es diu Tellado, que
5: volia... La seva dona està tan contenta amb ell. Cadascú...
9: Clar.
13: Aquests que són ara l'alternativa... no són alternativa de res, venen cremats i tots han passat pel jutjat, el Gürtel, no sé què i quants, no? Per tant, hi deu haver un mal govern, potser sí, segurament, on segur que n'hi ha d'haver un de millor, també.
9: Existeix un govern perfecte? No. No,
13: bueno, no, però el pitjor
9: no, perquè el govern el forma les persones.
13: Però el pitjor d'aquest país és que no hi ha alternativa. Perquè si aquests, el Tellado i totes aquestes bestioles...
5: Quan hi hagin eleccions t'ho diré.
9: Sí,
13: bueno,
10: pues no. Hauríem de preguntar quin país tenim,
9: exacte,
10: quina societat tenim,
13: clar,
10: que voten aquestes coses.
13: Clar.
9: I també una mica què és el que volem i per què no hi ha l'alternativa o per què no surten els candidats que ens agradarien.
13: Jo sé que a casa el meu fill està buscant

0: que pugui pagar.
1: Com heu dit aquí, ja coneix el director del banc, perquè estan negociant no sé què, la hipoteca, sí. ja sap que és una hipoteca i no tot.
0: Nosaltres ho hem de deixar aquí, estaria bé que parléssim d'un altre tipus de societat, però jo crec que no.
2: A veure si s'arregla això després de l'estiu.
0: No ho sé, gràcies per acompanyar-nos tots aquests dimecres, els companys del dimecres. Tornarem demà dijous amb els companys del dijous, a partir de les 9 del matí, com sempre, amb el suport de Gestoria Fernández. Espero que passeu un molt bon dia i molt bon estiu per vosaltres. Adéu-siau.
1: Fins al setembre.
3: Adéu. Realment.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora i s'estan fent entrades en diversos municipis, també fora de Tarragona, com pot ser Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. Des del Sindicat de Metges Catalunya apel·len directament al president de la Generalitat per donar sortida a un conflicte del que diuen s'ha desentès la Conselleria de Salut. Xavier Gionart, secretari general de Metges de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
3: Sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. La diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president, i per tant a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte.
2: És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i també reclamar un conveni propi. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament de Cubelles amb 2.000 euros per diversos vessaments de microgranulat de cautxú procedent del camp de futbol municipal a la platja de la Mota de Sant Pere entre el 2023 i 2024. L'AGA considera que els abocaments que es produïen durant episodis de pluja intensa suposen un risc per al medi marí i reclama mesures per evitar-ne la continuïtat. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril sentit Girona, a banda també diversos accidents, per una banda a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també un altre a l'A27 a Villalonga del Camp i un tercer a la B23 a Molins de Rei.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tornem de la tertúlia i de l'informatiu. Antonio Carmona, más de lo que te quiero. 10 i 3 minuts al matí.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ok, família, ja hi tornem. Com sempre, com fem cada setmana, una ràpida repassada de les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 per posar-nos al dia de les novetats i de com sona la música. I comencem, com sempre, per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, aquesta és forta, Hagel, Moving the Sun.

Moving Dozen, novetat que podria despertar moltes i moltes passions, el mateix que la nova de la Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls.

0: Les tres novetats importants de la setmana: Hagel, Bebe Rexha i Romeo Santos. A mi me cuida San Miguel. I de les novetats de la setmana ens anem a repassar la llista des del lloc número 10 per conèixer una miqueta com estan les coses aquesta setmana.
1: Número 10.
0: Vinga, som-hi amb Maria Becerra. Qué ganas de comerte.

0: Low Rising, la peça de Demi Lovato, que porta 9 setmanes a la llista.
1: Número 8.
0: Vinga, en el 8, la proposta que sona és de mans de Nicky Jam. Romàntic i tendre. Va estar 2 setmanes número 1 de la llista. Ara cau fins al 8 amb el seu Loco Post.

0: Quiero tenerte porque estoy loco por verte. Las paraules de Nicky Jam.
1: Número 7.
0: Coco. És el treball de Omar Kurtz. Sona des d'aquesta posició aquesta setmana.

0: Sube, sube la molt d'estiu aquesta cançoneta del Coco, Coco, Coco. Continuem un lloc més en l'aire.
1: Número 6.
0: Per un pendejo.

0: Omar Cox, Gang of Love, Forever Tugandel, que van com un coet cap al número 1, eh? Van molt, molt, molt canyeros. I ens quedem en el 2.
1: Número 2.
0: I ho fem amb La Graciosa.

0: Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa. S'ha d'estar bé, eh? Calor, platja, sorra, estiu. I ens hi manca conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 1.
0: El nostre número 1 que sona canyero de veritat és de Shakira i Belé. És el seu treball Algo Tu.

nostre número 1 de la setmana, Shakira i Belé, Algo Tu. Aconsegueixen aquesta posició i es coronen com a capdavanters de la llista. I fins aquí la repassada que fem habitualment a les 10 primeres posicions i les novetats de la setmana. T'espero dimecres al vespre per gaudir-ne de la llista completa del 30 fins a l'1, sense interrupcions i amb la millor companyia, la teva companyia. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. A passiar, family!

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 17 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Així sona aquesta nova cançó, Hasta el amanecer. Álvaro de Luna.

0: ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Torna aquesta cançó dinàmica, forta, moguda. Miqui Núñez, un altre.

0: 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El nostre informatiu local i comarcal en aquest dimecres 17 de juny del 2026, els dos regidors del govern de Pont de Molins rebutjaran la moció de censura contra l'alcaldessa. Figueres entre els punts més tensionats de la justícia gironina amb només 5 jutges titulars per a 12 jutjats. La nova Junta de l'Erato treballa per evitar la desaparició de l'entitat. Educació invertirà 150.000 euros en la renovació de l'escola de Portbou. Els pescadors de Llançà es manté entre els millors restaurants d'Europa. Lladó rep 32.000 euros per impulsar una anella ramadera contra els incendis. I l'informatiu es tancarà amb la previsió del temps, informació que ens actualitzarà en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Els dos regidors que formen part de l'equip de govern de Pont de Molins, Adela Pereira i José Castillo, han anunciat que votaran en contra de la moció de censura presentada contra l'alcaldessa Maria L. Gurnai. Els edils defensen la feina feta durant els darrers 3 anys de mandat i consideren que les motivacions de la moció tenen poc a veure amb la gestió municipal. La iniciativa, impulsada per 3 regidors de Junts i un regidor d'Esquerra Republicana, cessat, es debatrà aquest dimecres en un ple extraordinari. Des del MESCAT, formació que governa amb Esquerra Republicana, asseguren que cal donar més continuïtat als projectes en marxa i destaquen com a exemple la recent presentació d'una auditoria sobre la gestió dels anteriors governs municipals. Els regidors fan una crida a prioritzar els interessos del municipi per damunt de les discrepàncies polítiques.
3: El president de l'Audiència de Girona, Adolfo García Morales, ha alertat que Figueres és un dels principals punts crítics del sistema judicial gironí. Segons la memòria judicial del 2025, el partit judicial figuerenc funciona actualment amb només 5 jutges titulars per a 12 jutjats, una situació que obliga a recórrer de manera constant a jutges substituts per cobrir vacants. García Morales atribueix aquesta pressió a les característiques del territori que combina activitat turística, comercial, industrial i de la frontera. Per reforçar el servei està prevista la creació d'una nova plaça judicial a Figueres dins el paquet de 9 places anunciades per les comarques gironines. L'informe també alerta de la manca generalitzada de jutges titulars a la demarcació i del col·lapse que pateixen especialment els jutjats civils, on alguns procediments poden arribar a acumular retards de fins a 4 anys.
4: La Societat Coral Erato de Figueres ha iniciat una nova etapa amb l'objectiu de garantir la continuïtat d'una de les entitats culturals més antigues de la ciutat. La nova Junta, presidida per Toni Domínguez, assegura que ha trobat una situació econòmica molt complicada i que encara està analitzant l'abast real del deute. L'equip directiu vol recuperar l'activitat cultural, atraure nous socis i reactivar l'edifici amb tallers i noves propostes obertes a la ciutadania. També ha mantingut una primera reunió amb l'Ajuntament de Figueres per buscar vies de col·laboració. Fundada l'any 1862 i distingida amb la Creu de Sant Jordi, l'Erato afronta ara una etapa decisiva per assegurar el seu futur.
2: El Departament d'Educació destinarà aquest any 150.000 euros a la millora de l'escola de Sant Jaume de Portbou. L'actuació permetrà renovar bona part dels tancaments de l'edifici i substituir les finestres actuals per nous sistemes corredissos amb l'objectiu de millorar la seguretat i la funcionalitat dels espais. La inversió també servirà per reforçar l'aïllament tèrmic del centre, fet que ajudarà a mantenir unes temperatures més confortables tant a l'estiu com a l'hivern. L'anunci es va fer durant una visita del director de Serveis Territorials d'Educació, Miquel Mercè, acompanyat per l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez. Una actuació que se suma al projecte ja previst per renovar els patis de l'escola.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: El restaurant Els Pescadors de Llançà ha revalidat la seva presència a la prestigiosa llista OAD Top Restaurants in Europe 2026. L'establiment, dirigit pels germans Lluís i Maria Àngels Fernández, ocupa la posició 167 del rànquing europeu i la 44 de l'estat espanyol. Aquest reconeixement posa en valor una proposta gastronòmica basada en el producte de proximitat i la cuina marinera de l'Alt Empordà, amb especial protagonisme dels peixos i mariscos de la Llotja i de la llagosta del Cap de Creus. Des del restaurant han destacat que aquesta distinció és un premi a la feina i al compromís de tot l'equip i els anima a continuar apostant per una cuina arrelada al territori i de qualitat.
4: la Fundació EMIS rebrà una subvenció de 32.000 euros per desenvolupar l'anella ramadera de Lledó, un projecte que utilitzarà bestiar extensiu per reduir el risc d'incendis forestals i afavorir la biodiversitat. La iniciativa preveu habilitar noves zones de pastura i gestionar el territori de manera més sostenible. El projecte incorpora tecnologia de seguiment amb collarets GPS per controlar els moviments del bestiar, així com actuacions de recuperació ambiental i activitats educatives amb l'escola del municipi. L'actuació ha estat una de les seleccionades dins la convocatòria solidària BBVA Futuro, que dona suport a projectes socials i mediambientals d'arreu de l'Estat.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Moment de posar el punt final a aquesta edició de l'informatiu amb la previsió del temps que cada dia ens acosta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Bon dia.
6: Bon dia. Molta tranquil·litat avui a les comarques de Girona i, de fet, a hores d'ara, doncs un cel que està força serè a gairebé tota la demarcació i amb un palet de tramuntaneta que està bufant en alguns racons de l'Alt Empordà, que ha tornat a fer que la nit sigui d'insomni. En molts casos, malgrat aquest ventet, la temperatura no ha baixat dels 23 o 24 graus. De fet, estarem parlant ja que ràpidament aquesta temperatura puja i s'acabarà situant aquesta tarda al voltant dels 35 graus una altra vegada en alguns indrets del Baix Empordà, del Pla de l'Estany a la Plana Salvatana i també cap al Pla de Girona. Unes temperatures elevades que ajudaran que els núvols tornin a créixer al Pirineu i, de fet, com va passar ahir, tornarem a tenir alguna tempesta. Avui més local, però sobretot al Ripollès i a la Cerdanya acabarà havent-hi tamborinades. Arran de mar, molt més sol amb algun nuvolet a darrera hora. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
7: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
8: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.

La Carlota Giró Figuerenca, amb el seu Sense Pressa, estarà en viu i en directe aquest matí de divendres amb la cloenda de la nostra programació d'estiu en directe des de la piscina municipal. Recordeu que divendres s'obre al públic la piscina de Vilafant.

0: per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
1: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU ens acompanya l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, amb qui arran de la missió de l'Artemis 2 volem fer un viatge pels grans moments i també pels errors de l'exploració espacial. Molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: La humanitat va encetar el mes d'abril amb gairebé tothom, podríem dir, amb els ulls posats al cel per veure com s'enlairava l'Artemis 2, una missió en què quatre astronautes van sobrevolar la Lluna i van tornar a la Terra, convertint-se en la primera tripulació a viatjar més enllà de l'òrbita terrestre baixa des de la missió de l'Apollo 11 al 1972. Quin impacte ha tingut aquesta missió en l'exploració espacial?
1: Ara ho deies, és el retorn finalment, no?, després del 1972, això va ser l'Apollo 17, el 1972, que és el cop que més lluny s'havia anat, el 1972, i això és el primer cop que hi tornem. I d'alguna manera és un pas obligat, perquè el que ara hi ha, ho veurem tot seguit, no serà un no parar, perquè veurem moltes missions, a partir d'ara molt seguides. Els Estats Units tenen la pretensió d'arribar un altre cop a la superfície de la Lluna l'any a començaments de l'any 2028, ja veurem si són capaços de fer-ho, mentre la Xina està amb el seu programa, que com saps l'anomeno el programa Silenciós,
0: sí,
1: a diferència del nord-americà, perquè ells no fan rodes de premsa espectaculars, ni, saps, ni show, ni posada en escena, però van fent, i són molt fiables, i ells han dit que els seus astronautes arribaran a la superfície de la Lluna l'any 2030. De manera que això deix molt petit marge, molt poc marge, entre els Estats Units i la Xina, i aquí, fixa-t'hi, a diferència de la cursa espacial versió 1, on hi havia una competència per orgull i per domini militar, avui la competència és econòmica.
0: I això és aquesta que és la gran diferència, no?, entre la cursa espacial,
1: exacte,
0: de la Unió Soviètica amb els Estats Units, d'ara amb la Xina.
1: Aquí
0: en
1: està.
0: Cas.
1: Ha canviat un rival, però ha canviat l'objectiu. L'objectiu avui és econòmic, és el domini econòmic dels recursos de l'espai. El que arribi abans assentarà una mica els estàndards industrials de coses com la mineria de l'espai, que això ho tenim aquí mateix, ja hi ha companyies que estan invertint en això, i altres tecnologies, i tindrà, diríem, un avantatge econòmic, tecnològic econòmic, sobre el rival.
0: Ara ho dèiem, feia molts anys que l'home no havia anat a la Lluna, ni havia anat tan lluny, no?, en l'espai. Si fem aquest viatge invers en el temps, hem de retrocedir possiblement fins a Sputnik 1. Què va suposar allò per la humanitat, pel món, per la història?
1: Clar, primer satèl·lit, això va ser l'octubre del 57. Això va enganxar els nord-americans per sorpresa. No oblidem que, tot i que els nord-americans arribaran a la Lluna, els soviètics van ser els líders de l'exploració espacial durant molts, molts, molts anys, sobretot al començament.
0: Com es vivien en aquell moment aquestes missions, que d'alguna manera eren com molt extremes i també molt envoltades de secretisme, no? També sí, per al context històric de la Guerra Freda.
1: Sí, tenien espies a banda i banda, però la veritat és que la pifeven bastant, Els nord-americans, ja dic, a pesar dels espies que tenien, això els va agafar completament per sorpresa. Sabien, òbviament, que hi havia un projecte espacial, que la Unió Soviètica estava preparant, però no sabien el dia ni el moment ni tan sols aproximat en què l'Sputnik 1 o que la gossa Laika anirien a l'espai. Tot era molt secret, lluitaven per aquest domini militar. La idea una mica és el primer que es trobi en òrbita de la Terra podrà defensar-se i en cas necessari podrà atacar des de l'espai. I aquesta era era directament l'òptica. La ciència anava al darrere. La ciència deia, bueno, ja que enviem coses a l'espai, aprofitem, no?, i posem aparells científics. Estic fent una mica de... Estic exagerant una mica el missatge, ironitzant...
0: Simplificació, ell,
1: Però bàsicament el que impulsava aquells moments era l'objectiu militar i, per tant, molt de secretisme.
0: Tenim la Laika, possiblement una de les gosses més famoses de la història recent de la humanitat, però després hi ha la primera persona en anar a l'espai, el primer home, en aquest cas en Yuri Gagarin. Com va ser aquell moment? I m'explicaves quan preparàvem aquest espai que hi havia moltes anècdotes que l'envolten.
1: És xulíssim, tenia tantes. Mira, això va ser l'abril del 61. Havien entrenat un grup de pilots soviètics totalment en secret. Totalment en secret vol dir que ni les seves famílies ni les seves dones sabien que l'objectiu era anar a l'espai. Sabien, òbviament, que els estaven entrenant i, a més, a les famílies i amb ells els van confinar. Vivien en condicions humils, pràcticament extremes, sense calefacció, sense telèfon, a diferència dels astronautes nord-americans, que vivien, conduïen cotxes de luxe i sortien a la revista Life, i eren personalitats,
0: estrelles.
1: Aquí eren ocults, gent molt humil, molt humil, en condicions tremendes. Yuri Gagarin l'escolleixen com el primer, perquè primer busquen, els han seleccionat perquè tinguin poc pes i poca mida, necessiten poc pes, no?
0: Poc espai per anar dins, sí, de les naus.
1: Després són pilots de combat, que són gent acostumats, doncs, a condicions dures des del punt de vista del pilotatge, tot i que no hauran de pilotar, tot és automàtic. De fet, no deixen que els pilots soviètics pilotin. Mira com és la cosa, que hi ha dins de la nau i posen un codi de 3 xifres, un codi secret de 3 xifres, que són les que l'astronauta ha d'introduir a l'ordinador de bord per si vol agafar control manual. Però per evitar que l'astronauta agafi aquest sobre en un moment de dir ai, ai, ai, que es posin neguitós, posen el sobre superallunyat, de manera que l'astronauta que va lligat al seient no pot arribar amb la mà en aquell sobre.
0: Ah, és una missió suïcida, gairebé.
1: Bueno, mira, si és suïcida, que la KGB, els agents secrets soviètics, volien posar-hi un explosiu a la nau per detonar-la si sortia d'òrbita perquè no caigués en mans enemigues, si allò acabava caient fora del territori de la URSS. I uns dies abans, no sé si la nit, fins i tot abans, hi ha una reunió on discuteixen això i els enginyers i el responsable màxim de tot el programa espacial soviètic s'hi neguen. S'hi neguen i finalment sembla que no ho posen. Clar, sabem el
0: no
1: que
0: sabem,
1: després...
0: No?
1: No sabem exactament si finalment portava l'explosiu, però sembla que no. La qüestió és que Yuri Gagarin fa una òrbita a la Terra, és la primera persona en anar en òrbita a la Terra, gaudeix molt, tot i que passa moments una mica extrems, però gaudeix molt del vol, i quan cau, es llença en paracaigudes, que era la manera com fer-ho. Els soviètics ho amagaran durant un munt d'anys perquè volen el rècord d'altitud i de tornada, però el rècord obliga que l'astronauta no deixi la nau.
0: L'exploració espacial, malauradament, ha anat acompanyada d'algunes tragèdies. Tot era molt precari, eh? I en algunes ocasions s'ha pagat amb vides humanes. Sense anar més lluny, la missió del 1967 amb l'Apolo 1, on es van perdre la vida de 3 astronautes. Què va passar? Com es feien les coses? Que crec que ara han canviat molt, no? Aquesta seguretat, aquesta mirada abans d'enviar una nau tripulada. Què va passar al 67? I no sé si va ser clau per canviar aquesta visió.
1: Sí, va ser clau. Mira, això va ser final de gener de l'any 1967, era l'Apolo 1, i era un dia d'entrenament, que això encara ho fa més dramàtic tot plegat. No era el dia del llançament, i de fet el coet era buit de combustible, no hi havia combustible, i ells, 3 astronautes famosos, 2 havien anat abans a l'espai amb els projectes Mercury i Gemini, i l'altre era un rookie, el primer cop que anava a l'espai, havien d'entrar a la càpsula i simplement tancar-se dins i comprovar les comunicacions. I moriran cremats, bueno, primer asfixiats, tots els cossos es cremen, dins de la càpsula, perquè la NASA ha comès un munt d'errors tremendos, imperdonables, sobre el disseny d'aquesta nau. De fet, intenten obrir la porta, ells s'estan cremant dins. Les enregistraments de veu són a internet, no recomano a ningú que tingui així... Vull dir que si algú els vol escoltar...
0: Són colpidors.
1: Molt colpidores, aquestes veus. I això deix molt tocat. És Apolo 1, fixa't, és el començament, sí, del gran projecte nord-americà per anar a la Lluna. Així comencen. I això deix molt tocats a la NASA. Això marcarà molt, perquè aquest no ho tornarem a fer. És el que jo crec que farà que arribin a la Lluna sense cap altre accident. I de fet els historiadors, quan han analitzat molt, diuen que aquest és el dia que la NASA va créixer. O sigui, això és el 1967, gener. A l'abril del 1967 els soviètics tenen el primer mort. És Viktor Komarov, Soyuz 1. Apolo 1, Soyuz 1. Soyuz 1 porta només un tripulant. Morirà a l'arribar a la Terra perquè la seva nau caurà i s'estavellarà contra terra. La diferència, mai hi haurà un acte de contrició per part dels soviètics. Així com els nord-americans diran hem après la lliçó, dolorosíssima, no ho tornarem a fer, els soviètics no ho faran. La raó per la qual no ho faran és perquè la decisió ha estat política. És un fracàs, mor una persona, Viktor Komarov és un heroi de la Unió Soviètica, un tio molt estimat, morirà, i no hi haurà, per tant, un acte públic ni intern tampoc de dir... És veritat, ens hem equivocat.
0: No s'entoma el mea culpa.
1: Correcte, hem prioritzat objectius polítics respecte a objectius humans.
0: Ara deia Soyuz 11, justament l'Apolo 11 és la que arriba a la Lluna amb aquella frase que crec que tenim gravat a l'imaginari col·lectiu, no, d'Armstrong, és un petit pas per l'home però un gran salt per la humanitat. Però aquesta frase potser no l'havia de dir Armstrong, perquè no estava previst que fos el primer en baixar de la nau i posar el peu a terra. Què va passar?
1: Doncs mira, anaven, com sabem, Armstrong, Aldrin i Collins. Collins es quedarà en òrbita, això ja estava decidit. De fet, els periodistes haguessin pagat or perquè fos Collins l'home a la Lluna, perquè era l'únic extrovertit de la missió, un tio molt comunicador, molt simpàtic. Les rodes de premsa amb Aldrin i Armstrong eren avorridíssimes, eren persones molt, molt grises des del punt de vista comunicatiu.
0: Sí.
1: Però el comandant era Armstrong, i com sabem, el comandant sempre és el darrer a abandonar la nau, de manera que el primer que havia sortit era Aldrin. Tothom ho esperava així, Aldrin també. I uns mesos abans, la nau NASA comunica que no, que serà Armstrong el primer. Això crea sorpresa, crea... s'emprenya molt, Aldrin. Clar, no ho accepta que... inicialment, mourà fils amb el seu pare, que és un exmilitar de rang, mourà, intentarà moure fils perquè la NASA canviï d'opinió, cosa que no faran, i la raó que dona la NASA és una raó estúpida, perquè diuen que tal com van els dos posats dins del mòdul lunar, que recordem que van drets, no hi ha seients perquè volen evitar pes, van drets, tal com s'obre la porta, doncs el que millor està encarat per sortir és Armstrong, una bestiesa, perquè podien haver-ho canviat.
0: Excuses barates,
1: excuses
0: no?
1: Barates, que sí. La raó real, que mai s'admetrà d'aquesta manera, és que hi ha hagut una comissió que ha discutit quina és la personalitat que representarà la humanitat en un moment tan clau com aquest, i troben que la personalitat d'Armstrong, que és un tio humil, havia perdut una filla feia uns anys... Era un tio molt d'equip, molt humil, molt d'equip, molt treballador, molt formigueta, doncs representava millor que Aldrin, un tio superpreparat, però una mica més trepa, una mica més ambiciós, no? I van decidir que la persona d'Armstrong els quadrava més, i així és com Armstrong serà el primer, quan en realitat havia de ser Aldrin.
0: En altres converses que hem tingut, ens dius que potser, des del teu punt de vista, la missió més espectacular o com a més ha marcat no és la que és d'Apolo 11, que tenim tots gravats a la retina, sinó potser l'Apolo 13.
1: Sí, per mi és la missió més èpica, per mi, sens dubte, de l'espai. Recordem que és una missió, és l'abril de l'any 70, s'ha anat a la Lluna en l'Apolo 11 i 12, de manera que és, toca-la un altre cop, Sam, saps? És rutina. La gent pensa que anar a la Lluna és rutina.
0: Sí,
1: i tornen a anar. Els mitjans de comunicació no tenen cap interès en aquesta missió. Es convertirà això en la missió més espectacular que mai s'ha fet, perquè tenen una explosió a 300.000 quilòmetres de distància de la Terra i es queden a penes sense energia ni oxigen. Clar, la NASA ha de, diríem, improvisar una missió de zero en qüestió de minuts. De minuts. Pensa que ho tenen tot assajat anys. Ho tenen tot documentat. Allà no es pot tocar res. I els hi cau la missió. De sobte, els hi cau la missió. I han de posar-se tots a dissenyar-ne una de nova de zero. I també els astronautes, no només la gent de Houston. I és un cas espectacular. Mira, hi ha un moment en què el president, crec que és Nixon en aquell moment, es prepara el discurs a la nació per dir que acaben de perdre tres homes a l'espai. I la NASA diu, espera't, senyor president, espera't,
0: que tingues esperança,
1: retornarem
0: no?
1: aquestes persones en vida. El més fàcil és que haguessin mort. I prenen un munt de decisions desesperades i totes funcionen. I un ara diu, van tenir molta sort. No, eren els millors dels millors. I clar, i ara els hi arriba un Covid, els hi cau tot i són capaços de reaccionar, perquè són els millors. Aquesta és la diferència. Clar que hi va haver un punt de sort, evidentment, però no és sort. Això és una fortuna.
0: És feina.
1: Que és, clar,
0: que
1: és una
0: treballat.
1: Fortuna que guanya i està sellant el moment en què això passa.
0: I seguim, perquè hi ha la Challenger, hi ha Columbia.
1: Lamentablement.
0: I tot això ens porta fins ara.
1: Ai, molts errors també. Mira, la NASA no n'havia tornat a cometre i en farà l'any 1986 amb el Challenger i el 2003 amb el Columbia. Novament, errors on prioritzen objectius, en aquest cas de marca, sobre persones. I moriran 14 persones, 7 en el Challenger, 7 en el Columbia, amb errades tremendes que posen els pèls de punta. Mira, pèl de gallina. I mira, ho he explicat i ho treballo amb directius. Això és un dels casos que més treballo, però n'hi ha molts.
0: Aquell cartell del 1967 l'havien tret.
1: Sí, l'havien tret. I com de vegades, i això ens passa a tots, no? Prioritzem coses, anem fent voltes com un hàmster, no? I anem endavant perseguint una pastanaga, i no ens adonem de vegades quins són realment els riscos que tenim i què és el que realment és valuós, no? I en aquest cas, claríssimament, les persones eren la cosa més valuosa.
0: Creus que estem en un altre punt ara ja amb l'Artemis 2, que aquests errors a priori no s'haurien de tornar a cometre?
1: Sí, jo penso que sí. Això és el que també ens veiem, és la demostració de que anem lents. És a dir, molta gent critica que anem molt lents, però clar, anem molt lents perquè avui no volem jugar d'aquesta manera. És a dir, no volem assumir aquests riscos ni tenim cap necessitat de fer-ho. Estem provant naus que són molt més resilients, molt més segures. Això no vol dir que no hi pugui haver accidents. Recordem, l'espai és esport de risc.
0: No,
1: i estem parlant de l'espai. És que és un lloc agressiu. L'evolució als humans no ens ha fet per anar a l'espai. És que hem de... Mira, l'estada a l'espai, els astronautes que tenim a l'Estació Espacial Internacional, que els canviem cada 6 mesos, tenen pèrdua de massa òssea i muscular important. Quan anem a Mart, que la missió serà de més d'un any i mig, 2 anys, entre anar, estar allà i tornar, hi haurà, no podem encara anar-hi, però no només per tecnologia, sinó perquè hem de protegir la vida dels astronautes i segurament haurem de desenvolupar fàrmacs per lluitar contra aquesta pèrdua de massa òssia i muscular que provoca l'estada de sense pes que hi ha a l'espai. Som a les beceroles. Hem d'admetre que som els tanoques de l'univers respecte a l'explosió de l'espai. Estem començant a sortir de la Terra. Per tant, poden haver accidents? Poden haver. I aquesta gent són molt valents. I es juguen la vida, cal dir-ho així. Però avui no anem de la manera que anàvem als anys 60 i 70, que tot valia, clar, tot valia i era córrer, córrer, córrer. No ho estem fent així.
0: Doncs estarem atents perquè ben aviat podrem sumar més capítols a l'exploració espacial. Esperem que siguin d'aquests positius i no amb accidents. Moltes gràcies per aquest repàs. Que vagi molt bé, Anton. Moltes gràcies.
2: Continguts en xarxa.

sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. Betty Miranda i el tècnic To The Top, una peça en el record, ens condueix fins al butlletí de les 11. Salutacions a Toni Guerrero. El nostre company Ivan Gerpes estarà a la FM en uns moments després del butlletí a l'hora en punt.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
0: Notícies en xarxa.
3: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, en directe.
5: En directe.
4: Ivan Yerpes.

Així és com sona el Rolling in the Deep d'Adele, que obre el nostre espai de radiofórmula d'aquest 17 de juny. Ens hem situat al 2010, el primer senzill de l'àlbum 21 d'Adele, que és una de les veus més impressionants del segle XXI, eh? I aquí continuem, doncs, des d'ara fins al punt de la una. Un servidor, Ivan Llerpes, acompanyant-te amb la millor radiofórmula d'actualitat, però també de grans èxits. Ahir vam estar fent aquesta obertura al calaix del record i continuem, doncs, una miqueta navegant per bona música, la música que t'acompanyarà en aquests 120 minuts de ràdio agafant el relleu al nostre company Toni Guerrero. I ara, amb Aerosmith, Crazy. Crazy.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Un segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda, viu Històries fosques de Vilafant 2. Amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Verdalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat?

Amb piano, ànima i una veu extraordinària, amb només 20 anys, Alicia Keys va conquerir el món amb una cançó que encara avui emociona. És el Falling, un clàssic del rhythm and blues dels 2000. Tres ingredients que van convertir aquesta cançó en una de les grans cançons del 2001. Aquí a Ràdio Vilafant hem escoltat aquesta cançó i ara, doncs, també ens quedarem ara amb una veu que pocs artistes han deixat una petjada tan profunda en poc temps, El 2006, una cançó que escoltarem a continuació, doncs continua emocionant generacions. Estem parlant del Back to Black de la Amy Winehouse. Una veu única, un estil inconfusible i una cançó que forma part de la nostra història de la música, Aquí tenim el seu Back to Black presentat en l'àlbum del 2006.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: I quan escoltes aquesta veu saps immediatament qui és Anastàcia.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 17 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.

Doncs sí, el rock, eh? El so rock de Bon Jovi, amb un dels seus clàssics, inclosos en el Century Gold Disc, el You Give Love a Bad Name. Ara sí que baixarem una mica les RPMs i ho farem amb una cançó que no necessita gaires instruments. Ja la coneixereu. De la mà de Bobby McFerrin, aquí tenim el Don't Worry, Be Happy.

0: I'm not worried.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Arribem al punt de 3:15. Si vas viure el fenomen Operación Triunfo, segur que recordes aquest moment. Tornem al 2002 amb David Bisbal i David Bustamante, tots dos cantant aquesta cançó, Dímelo. Vinga, anem a recordar aquests moments.

0: Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat. Aquablava. Tobogans espectaculars, piscines donades, zones infantils, espais verds i emocions per a totes les edats.
1: La cobra, l'anaconda, l'octospeed, el black hole.
0: L'aquacham per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquablava.
0: Un oasi de diversió.
2: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paissó Yamaha.
3: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a M94 Motor, a Girona i Figueres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant el jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per a aquest rescat i per contraban i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE precisament ha planat també sobre la sessió de govern de la sessió de control, volíem dir, al govern que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
2: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu l'Obama del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi a això.
1: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
4: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu: és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
1: I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1-6 entre el diumenge i com a mínim el proper dimarts.
0: Notícies en xarxa.
5: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
6: I a la teva ràdio et donem la benvinguda a la nostra emissora amb la música, doncs, que t'acosta fresca, frescura i una mica d'entreteniment. Ens anem al Koala i aquest Hortelano, dels artistes que ens portava cançons aquestes més rurals, podríem dir, eh?

vosaltres. 12 i 6. El meu nom Ivan Yerpes, acompanyant-te des de les 11. I encara, doncs, amb aquests darrers 54 minuts de ràdio, fins la 1, ara buscando el sol. Bueno, no cal buscar gaire, ja el veiem, eh? El pescador.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: I si hem de continuar amb la nostra radiofórmula, no podia faltar aquesta cançó que tots ja coneixem, d'Eros Ramazzotti, Les coses de la vida, i amb la col·laboració també d'una gran veu com és la de Tina Turner.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Un segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny a les 6 de la tarda viu Històries fosques de Vilafant 2 amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Verdalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat?

0: Havíem escoltat els a les Eternal amb una cançó clàssica, I Wanna Be The Only One, i ara a la fresca, arribat amb Figaflaues. 2 minuts i ens plantem al punt de 1:15. Anirem amb l'Espresso Macchiato de Tommy Cash.
1: Tot el dia m'està xinxant.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 17 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible d'1,49 € al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
5: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
4: Inscripcions a www.vilafant.cat.
0: Doncs sí, aquesta cançó que va participar a Eurovisió de Tommy Cash va quedar marcada per la nostra radiofórmula i per moltíssima gent a xarxes socials intentant també imitar els moviments que feia en Tommy amb Espresso Macchiato.

0: Fangoria, amb la seva desfachatez, ha arribat a la nostra FM, amb la seva música, amb la seva proposta.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment.
0: Doncs un tall que és avui, eh? És avui durant tot aquest matí que s'està treballant i s'està, doncs, treballant per millorar. Per millorar, doncs, la visibilitat i la comoditat de la gent que hi circula. Arriba un dels grans noms del rock en castellà, Fito i Fitipaldis. Entre dos mares es va publicar l'any 2003. Una cançó que està inclosa en el seu segon àlbum, Lo más lejos a tu lado, i amb un estil inconfusible, ens

el so característic de Fito i Fitipaldis. Precisament molta gent confon el títol, diu Entre dos mares, no? La cançó parla d'aquella sensació d'estar entre dos mons. Tan característic, doncs, d'aquestes lletres de Fito, que sempre estan plenes de metàfores i de dobles lectures. Entre dos mares, aquí tenim Fito i Fitipaldis, i ara tenim La meva sort amb Ginestar.

0: Doncs sí, una cançó que porta energia, eh? Gina està amb La meva sort, presentada precisament fa dos estius, eh? El 24.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Camp per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres,

avui diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa! Anàvem parlant abans del fenomen Operación Triunfo amb en Bustamante i amb en Bisbal, però també em va sortir d'aquesta primera edició el Fórmula Abierta, aquesta agrupació de 4 dels, o 5 artistes doncs, d'aquesta etapa, de la primera edició. I aquesta va ser una de les cançons que es va fer més viral i la sentim en directe. Te quiero más.

ens acosten a l'estiu, eh? Quines canetes de piscina! Per cert, divendres estarem en directe des de la piscina municipal de Vilafant, d'11 a 1, amb la nostra programació, doncs, obrint la temporada d'estiu. Vinga, Shutdown amb George Ezra.

0: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
1: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
2: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sa Baldoria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sa Baldoria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

tenim aquí a Ràdio Vilafant, molt variats, eh? De molts estils. En aquest cas, una miqueta més pensant ja en aquests dies de caloreta. Coming to my life, amb Gala. I cap a la una, que ho fem amb la gran Gloria Estefan, amb el seu Cuba Libre. Cuba Libre.

0: Zapatero ha acabat la seva declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, després de més de 3 hores, durant les quals només ha respost les preguntes de la seva defensa i del jutge. En la declaració ha negat haver exercit cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La Fiscalia i l'acusació del PP han demanat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences quinzenals. Està acusat, recordem, de presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig pel rescat i de contraband i delicte fiscal per les joies del seu despatx. I també en política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control del Congrés.
1: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
0: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat demanar una reforma del Codi Penal per endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc i grans plantacions o tràfic de marihuana. També ha avalat per unanimitat una proposta que condemna els darrers tiroteig i reclama més contundència policial i judicial. I els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat un operatiu contra una xarxa dedicada a la importació i distribució de productes falsificats. A Salou s'han detingut almenys 10 persones i s'ha intervingut abundant material falsificat. L'actuació s'ha desenvolupat sense incidents i la investigació continua oberta. I Metges de Catalunya ha advertit que intensificarà les protestes després de l'estiu si el govern no respon a les seves demandes. Durant una nova jornada de vaga, el sindicat ha reclamat un govern propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral i ha assegurat que està disposat a augmentar la pressió fins a dificultar el funcionament del sistema sanitari. Es tracta de la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 17 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El nostre informatiu local i comarcal en aquest dimecres 17 de juny del 2026, els dos regidors del govern de Pont de Molins rebutjaran la moció de censura contra l'alcaldessa. Figueres entre els punts més tensionats de la justícia gironina amb només 5 jutges titulars per a 12 jutjats. La nova Junta de l'Erato treballa per evitar la desaparició de l'entitat. Educació invertirà 150.000 euros en la renovació de l'escola de Portbou. Els pescadors de Llançà es manté entre els millors restaurants d'Europa. Lladó rep 32.000 euros per impulsar una anella ramadera contra els incendis. I l'informatiu es tancarà amb la previsió del temps, informació que ens actualitzarà en Lluís Mipérez des de la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Els dos regidors que formen part de l'equip de govern de Pont de Molins, Adela Pereira i José Castillo, han anunciat que votaran en contra de la moció de censura presentada contra l'alcaldessa María L. Gurnay. Els edils defensen la feina feta durant els darrers 3 anys de mandat i consideren que les motivacions de la moció tenen poc a veure amb la gestió municipal. La iniciativa, impulsada per 3 regidors de Junts i un regidor d'Esquerra Republicana, cessat, es debatrà aquest dimecres en un ple extraordinari. Des del MESCAT, formació que governa amb Esquerra Republicana, asseguren que cal donar més continuïtat als projectes en marxa i destaquen com a exemple la recent presentació d'una auditoria sobre la gestió dels anteriors governs municipals. Els regidors fan una crida a prioritzar els interessos del municipi per damunt de les discrepàncies polítiques.
2: El president de l'Audiència de Girona, Adolfo García Morales, ha alertat que Figueres és un dels principals punts crítics del sistema judicial gironí. Segons la memòria judicial del 2025, el partit judicial figuerenc funciona actualment amb només 5 jutges titulars per a 12 jutjats, una situació que obliga a recórrer de manera constant a jutges substituts per cobrir vacants. García Morales atribueix aquesta pressió a les característiques del territori que combina activitat turística, comercial, industrial i de la frontera. Per reforçar el servei està prevista la creació d'una nova plaça judicial a Figueres dins el paquet de 9 places anunciades per les comarques gironines. L'informe també alerta de la manca generalitzada de jutges titulars a la demarcació i del col·lapse que pateixen especialment els jutjats civils, on alguns procediments poden arribar a acumular retards de fins a 4 anys.
3: La Societat Coral Erato de Figueres ha iniciat una nova etapa amb l'objectiu de garantir la continuïtat d'una de les entitats culturals més antigues de la ciutat. La nova Junta, presidida per Toni Domínguez, assegura que ha trobat una situació econòmica molt complicada i que encara està analitzant l'abast real del deute. L'equip directiu vol recuperar l'activitat cultural, atraure nous socis i reactivar l'edifici amb tallers i noves propostes obertes a la ciutadania. També ha mantingut una primera reunió amb l'Ajuntament de Figueres per buscar vies de col·laboració. Fundada l'any 1862 i distingida amb la Creu de Sant Jordi, l'Erato afronta ara una etapa decisiva per assegurar el seu futur.
1: El Departament d'Educació destinarà aquest any 150.000 euros a la millora de l'escola de Sant Jaume de Portbou. L'actuació permetrà renovar bona part dels tancaments de l'edifici i substituir les finestres actuals per nous sistemes corredissos amb l'objectiu de millorar la seguretat i la funcionalitat dels espais. La inversió també servirà per reforçar l'aïllament tèrmic del centre, fet que ajudarà a mantenir unes temperatures més confortables tant a l'estiu com a l'hivern. L'anunci es va fer durant una visita del director de Serveis Territorials d'Educació, Miquel Mercè, acompanyat per l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez. Una actuació que se suma al projecte ja previst per renovar els patis de l'escola.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El restaurant Els Pescadors de Llançà ha revalidat la seva presència a la prestigiosa llista OAD Top Restaurants in Europe 2026. L'establiment, dirigit pels germans Lluís i Maria Àngels Fernández, ocupa la posició 167 del rànquing europeu i la 44 de l'estat espanyol. Aquest reconeixement posa en valor una proposta gastronòmica basada en el producte de proximitat i la cuina marinera de l'Alt Empordà, amb especial protagonisme dels peixos i mariscos de la Llotja i de la llagosta del Cap de Creus. Des del restaurant han destacat que aquesta distinció és un premi a la feina i al compromís de tot l'equip, i els anima a continuar apostant per una cuina arrelada al territori i de qualitat.
3: La Fundació EMIS rebrà una subvenció de 32.000 euros per desenvolupar l'anella ramadera de Lladó, un projecte que utilitzarà bestiar extensiu per reduir el risc d'incendis forestals i afavorir la biodiversitat. La iniciativa preveu habilitar noves zones de pastura i gestionar el territori de manera més sostenible. El projecte incorpora tecnologia de seguiment amb collarets GPS per controlar els moviments del bestiar, així com actuacions de recuperació ambiental i activitats educatives amb l'escola del municipi. L'actuació ha estat una de les seleccionades dins la convocatòria solidària BBVA Futuro, que dona suport a projectes socials i mediambientals d'arreu de l'Estat.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Moment de posar el punt final a aquesta edició de l'informatiu amb la previsió del temps que cada dia ens acosta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Bon dia.
6: Bon dia. Molta tranquil·litat avui a les comarques de Girona i, de fet, a hores d'ara, doncs un cel que està força serè a gairebé tota la demarcació i amb un palet de tramuntaneta que està bufant en alguns racons de l'Alt Empordà, que ha tornat a fer que la nit sigui d'insomni. En molts casos, malgrat aquest ventet, la temperatura no ha baixat dels 23 o 24 graus. De fet, estarem parlant ja que ràpidament aquesta temperatura pujarà i s'acabarà situant aquesta tarda al voltant dels 35 graus una altra vegada, en alguns indrets del Baix Empordà, del Pla de l'Estany, a la Plana Salvatana i també cap al Pla de Girona. Unes temperatures elevades que ajudaran que els núvols tornin a créixer al Pirineu i, de fet, com va passar ahir, tornarem a tenir alguna tempesta. Avui més local, però sobretot al Ripollès i a la Cerdanya acabarà havent-hi tamborinades. Arran de mar, molt més sol amb algun nuvolet a darrera hora. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies de comissari.

0: designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutjat. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
2: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
1: Els metges es concentren a les quatre capitals de província en la dotzena jornada de vaga des de l'octubre.
2: El sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
3: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
2: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
1: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
2: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
1: Els esports. Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
4: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria, amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
1: I molt pendents de la calor que ha d'anar a més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revella de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el Mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida, i de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus, això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen, recordem, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria, i també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades amb més d'1.300.000 euros. Carina Bell, bon dia.
7: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines d'amacatació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular, coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Azte Oír, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que

0: demanés presó provisional al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Doncs tenim notícia d'última hora justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebutjat retirar el passaport a l'expresident Rodríguez Zapatero i no li imposa cap mesura cautelar. Carina, el mateix expresident, a més, un comunicat per escrit als mitjans de comunicació insistint en la seva innocència.
0: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
1: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i al seu torn el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, tot advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
2: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Doncs els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE també han planat sobre la sessió de control al govern de la Generalitat, en aquest cas al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Gasino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. D'aquesta manera hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández. Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
6: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
7: És el millor president del govern que ha tingut a Espanya. Volem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi
5: a
7: això.
5: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
8: Notícies en xarxa.
1: Catalunya diu adeu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
9: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
10: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que tot i està prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
11: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
10: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellar, Jordi Rius.
12: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
13: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellar, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellar, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina, doncs, per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
12: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
1: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària General de Metges de Catalunya.
15: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
14: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
16: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
14: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: És un quart de tres, almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu aquest matí contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg de la jornada, tant a la demarcació de Tarragona mateix com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
17: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el top manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
1: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sonar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
2: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
18: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano sobretot és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
2: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
2: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
19: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
1: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
20: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
21: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
20: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte estigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4 al 2027 i de l'1,8 al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria nedant al Marroc.
2: Ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual codi penal el detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui al delinqui.
1: Dos adolescents ferits greus a la Granada, l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau a on on s'havien enfilat.
2: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
1: És moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres de les obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
3: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
0: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
22: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
23: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per a tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
22: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i UFA, shows aeris com Pífia, i finalment espectacles de sala com l'UA i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
24: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
25: Un dia especial porque la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugarlo.
24: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
26: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
24: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar dues vegades el resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i els penals 3-2, victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
4: Encima tengo una grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que yo los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
24: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Uni Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027, l'amplien dues temporades més. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: El diccionari Termcat.

0: atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
1: Marta Sabater.
2: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019, però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I malauradament els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
3: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
5: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
1: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
5: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apela al president de la Generalitat.
6: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
5: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
1: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
5: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
1: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
7: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
1: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de feta, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el Mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida, i de fet, allà, cap a les terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus, això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogor, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria. I també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Al·lega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Carina, el mateix expresident, ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
9: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
1: Doncs aquest cas ha planat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
5: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de fart moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
5: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
2: Notícies en xarxa.
1: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
10: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
11: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
12: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
11: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellar, Jordi Rius.
13: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
14: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
13: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
1: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
16: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
15: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
17: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
15: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
5: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
18: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu, i per tant obrir un nou canal que ens permeti poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder a més canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
5: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
1: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verds Joan Herrera pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
5: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell, se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
1: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou. Ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
19: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
5: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
1: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
20: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
21: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cots de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
20: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
1: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
5: I per tant defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
22: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
5: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra la Nova, la Ribera d'Ebre és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
1: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart en un mateix espai. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
20: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
1: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll, hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa, que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
0: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
6: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
0: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas en detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prat, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
1: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
23: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
7: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero. Ona la Torre, Josep Sánchez.
24: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
25: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
24: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
1: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en 3 actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
5: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per 4 curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clart Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal i el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
26: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
27: Un dia especial perquè la primera vez hacer 3 goles en un mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por... por resultados, por empezar de una manera positiva. Es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros. Y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera. Pero bueno, sacamos el primer partido del mundial, que nunca es fácil jugarlo.
26: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El conjunt blanc, l'entitat que presideix Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar, a la Lliga F, el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
3: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
26: En futbol sala, nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
4: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que hoy los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro, pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
26: 1-0 està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.

0: notícies en xarxa.
1: Bona tarda.
2: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paisó Yamaha.
3: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Ja suspeso.
1: Xavi Esteve, bon dia.
0: Bon dia, bon.
1: I l'Alfons Romero, que s'ha aixecat a buscar aigua, cafè,
2: el cafè de cada dia.
1: Bon dia, bon dia.
2: Bon dia.
3: Jo m'esperava vestidets de colors, que avui és l'últim dia que portessin un vestit de color.
0: Jo porto blau.
3: Algo més.
0: En Toni també porta blau.
1: Jo porto conillets.
0: Conillets, yes. L'Alfons quadrat.
1: No, no, no, ja sí. Porta colorido, vermell, vale, groc, perdó, blau, sí.
4: Verd, llis.
0: Pim pam, ja està.
1: Jo aquesta camisa és per la fira del conill. Per això té conillets.
0: Bueno, està bé, està molt bé.
1: I clar, si veus que a Vilafant ens tenia una camisa de conillets.
0: No, no, Carla.
1: La mostra gastronòmica del conill, pues, s'ha d'anar ben vestit. Volia parlar de baixes laborals i de les declaracions d'aquest directiu de la COE de Castella-La Manxa. He llegit Àngel Nicolás, que diu que els joves són uns flojos pel tema de les baixes de salut mental.
5: Són uns què?
1: Unos flojos.
5: Ah, unos flojos.
1: No, que abans flojos aquestes, o bobos.
4: Aquestes
1: no
4: malalties
1: sé que...
4: abans no existien.
1: Exacte.
4: No, el...
5: Els autònoms no
1: babaus, els tenen. Babaus.
4: Tampoc no. Existeixen.
1: No crec que, hagi fet servir la paraula babau.
5: No.
4: Sembla que va dir memos.
1: Memos, pot ser. És que he sentit la declaració...
5: A Castella-La Manxa babaus no me fa...
4: No n'hi ha.
1: No. Digues, Toni, quina paraula ha utilitzat?
3: Crec que, com a tot, hem anat d'un costat a l'altre, eh? O sigui, com aquelles classes que a vegades parlem d'educació, que hi havia 45 nanos, ara hauríem de tenir 15, anem d'un costat a l'altre amb una manera... Abans, si tu agafaves la baixa en una empresa, et miraven malament, i si estaves molts dies de baixa et fotien al carrer. Això és claríssimament, no? La gent... moltes vegades estava malalt i anava a treballar per no perdre la feina. I ara hem passat a un altre extrem, que és que per no res s'agafen baixes, no de 4 dies o 5, sinó baixes llarguíssimes, de mesos i mesos, no? O sigui, anem d'un costat a l'altre d'una forma bestial. Jo entenc els treballadors, que si estàs malalt estàs de baixa, i entenc l'empresari, sobretot el petit autònom, que té una petita empresa, que té dos treballadors i un fa 6 mesos que està de baixa, que allò li fot un perjudici bestial, no?
4: És que, perdona, em sembla que l'altre dia hi va haver-hi, no sé si era Lloret, 38 agents de la policia local de baixa.
1: Sí, ho he llegit.
0: Va ser una festa,
4: 38.
5: Això? A Figueres va ser també van ser 35.
4: Jo sé que són complicats, 36. Però... 38,
3: però llavors, quan tu vas al metge...
5: Sí, exacte.
0: Ah, sí?
4: Es van pujar tots
1: sí,
4: de
1: Lloret de Mar, correcte.
5: Tens un psicòleg que et certificarà això i tots,
3: però quan tu vas al metge, el que et dona la baixa és el metge. O sigui, jo puc anar al metge. Clar. I la baixa, demano la baixa.
5: És el
3: la
5: metge.
3: Que m'adona és el metge. El metge hauria de tenir... Però, si te dona la baixa o no.
6: En això, el metge dirà que ell és metge, no és policia. No, ho dic això perquè m'hi havia passat. Quan preguntes a un metge, per què li has donat la baixa, si tu creus que no? Diu, home, se't posen allà... i això si no treuen una navalla diu, escolti, perdoni, jo sóc metge, no sóc policia. Vull dir, molt la baixa, aquí la té i fora.
1: De fet, el president de la COE sentia aquest matí que deia que cal dotar de més recursos doncs, el que és la sanitat per poder fer el seguiment i el control d'aquestes baixes, i diu que si no hi ha els recursos suficients, doncs potser hauria d'assumir el cost la Seguretat Social i no la patronal. Sí. D'aquestes baixes, no? Perquè sí. En principi els primers 15 dies els paga la Seguretat Social i la resta els paga
5: l'empresari.
1: No, al revés, sembla que és.
5: No, ja ho vaig fer.
1: No, al paga... principi ho paga l'empresa i després...
5: No, el primer ho paga la Seguretat Social i després ja és l'empresa. I llavors, quan hi ha aquestes baixes de llarga durada, és un pal per l'empresa, perquè...
1: A part de pagar-ho, a més no té el treballador
5: i
1: segurament deu haver de contractar un altre per poder triar endavant la feina, no? Perquè clar, a vegades la feina ha de sortir.
0: O carregues la mateixa feina
1: a una sola persona.
0: Amb una sola persona que té dues feines.
4: Sí.
1: Pel mateix sou, normalment.
5: De totes sí. maneres, això és el món de l'empresa i els que hem estat tota la vida autònoms és un altre món. És a dir, no... Com que tu ets el cap i ho ets tot, no tens aquestes baixes laborals.
0: Que fins i tot l'autònom no pot demanar baixa.
5: No em pot demanar.
1: Sí,
5: no
1: que pots, sí que pots demanar la baixa. Sí. I remunerada, jo he estat de baixa sent autònoma, remunerada quan he sigut per la baixa de maternitat i quan m'han operat de pedres a la vesícula. La baixa de maternitat sí que està bé. vull dir que

0: el que et paguen, doncs mira, pots subsistir, però en canvi la normal, quan vaig estar de baixa pel tema de les pedres, doncs vaig espavilar-me a posar-me d'alta perquè no em sortien els números.
1: Home, jo trobo que les baixes, jo sempre ho dic, les baixes és molt difícil, és difícil, almenys en el meu sector són difícils. Per això no vull dir que no tinguis una baixa d'un treballador, sí, però en el meu sector són difícils, allò que dius, pot ser que es faci mal, pot ser. Jo ja parlo en petits restaurants, cuidado, eh? No dic en grans cadenes d'hotels, que això ja m'hi perdo, perquè no... Però en petits restaurants i això...
2: És que hi ha sectors productius que de baixes gairebé no n'hi ha. I altres llocs, de l'administració sobretot, que no tens cap treballador. A la Jonquera jo m'hi he trobat, quan hi era de regidor, que no teníem policia local, no hi havia policia local, tots de baixa, de 14 persones hi havia 4 o 5, no es pot patrullar, fins i tot vas tenir que anar a patrullar una vegada o dues jo.
0: Però com a regidor podies fer?
2: No.
0: Ah. No. D'acord, ho acabes de dir en antena, eh? Estem en directe.
2: No, sí, l'encarregat, regidor de governació. Podia anar a donar una volta amb...
0: Clar, però... Jo entenc que és una mica el que deia abans en Toni, no? Que s'ha anat d'un extrem a l'altre. Jo entenc que la salut mental, doncs, és una cosa important, no babaus, com diu aquest directiu de Castella de la Manxa, però tampoc, clar, és que és molt complicat de veure, no? I de tenir en compte què mereix una baixa, què no...
1: Aquest directiu, a mi em sembla que el que va dir està fora de tot, però bueno, és el que és, de Castella de la Manxa, a mi em sembla que és el que és, i després és la raó de les baixes, s'ha de mirar molt bé la baixa, com s'ha de fer, en qui... Jo no crec que la gent jove ara, em sembla que va dir que perquè la seva xicota el va tallar amb la seva xicota de mani una baixa, no ho sé.
3: Pues em sembla a mi que cos, i potser coses inclús més petites que això.
0: Jo sentia aquest matí que deia que clar, quan els hi diu el cap els hi diu doncs que han de treballar o que han de fer la seva, que no estan fent bé la seva feina, que hi ha denúncies per assetjament laboral.
1: Jo, em sembla que això és treure una cosa molt extrem d'una cosa extrema.
0: Però que ens
1: extrema,
0: estem tornant tots una mica massa fins de pell, no?
1: Jo estic treballant amb gent jove i aquestes coses no passa. T'ha deixat la xicota, escolta'm, no passa això de demanar una baixa per la xicota, no. Ara que em diguis, hòstia, no sé, tio, estàs tallant embotit a...
4: No trobes com jo havia de fer festa,
1: no ho sé, no ho sé, però per exemple trobes que amb les presses estàs tallant embotit o alguna cosa amb el guant de malla i tot això i es pugui fer mal, sí, demano una baixa per això, sí que l'he vista. Per això que diu aquest home, clar, jo no he vist cap baixa d'això.
0: Clar, tu estàs parlant que quan hi ha un mal físic és molt més visible, molt més fàcil d'entendre que quan hi ha un mal psicològic que a més no es veu.
1: És molt fàcil, te'n vas a Amazon i veus les baixes que hi ha. Hi ha moltes baixes? No gaires, no? Totes les
0: no sé
1: que hi ha
0: si
1: són...
0: està escoltant algú d'Amazon.
1: Per això que t'ha dit que aquí, vull dir que aquesta persona el que ha dit això, jo em sembla que era dir per dir-ho i fotre merda als joves
0: que no tenen ni culpa. Què dius, Toni?
3: No, és que no es pot generalitzar, clar, perquè el problema està en que sí que hi ha gent que cada dos per tres agafa baixes. Sí. I aquesta gent, moltes d'elles estan en contracte i treballant sobretot en establiments de botigues i coses aquestes, i escolta'm, hi ha una generació que no té la força de que tenia abans. Que és pitjor o millor? Doncs pues no ho sé, però que no som iguals que els de fa 40 anys enrere.
0: No, evidentment, que ens preocupa més la nostra salut, no? I a vegades potser tot era la feina.
2: El que deu voler dir aquest senyor, que suposo que absolutament és d'una altra època, en la seva època això no passava. Primer perquè no es devien detectar, i després perquè potser la gent era molt diferent i aguantava molt més del que s'aguantara.
1: Jo li faria que toma una pregunta, se me ve, quantes vegades ha agafat ell la baixa?
0: Clar.
1: Perquè jo el vaig veure molt bé, poder agafar la baixa un cop cada setmana o dues setmanes i dir, hòstia, jo puc agafar la baixa, això s'hauria de mirar.
3: No, home, si és un empresari no necessita agafar la baixa.
0: Però clar, cada persona és un món també, no? Perquè hi ha persones que aguanten, com diu en Narcís,
2: hi ha persones
0: que no, i el dolor és
2: molt fotudes.
0: El dolor cadascú el viu d'una manera diferent.
1: És que, per exemple, ha fotut merda els joves. Sí, ell que sap com són cada jove.
0: I a més va dir que ell tenia fills.
1: Sí, home, clar, per això t'he dit que a mi m'agrada saber quantes vegades ha agafat la baixa i els seus fills. I si els seus fills també estan enxufats on hi estan treballant, que això seria una altra cosa.
3: Jo només es dic que moltes empreses que la gent està per contracte. Una altra cosa és l'administració pública, deixem-ho
0: pas.
3: Les empreses. Si tu tens una persona que agafa la baixa cada dos per tres, no li renovaràs el contracte. Això està més clar que l'aigua.
2: Sí, sí. En canvi, a l'administració, si agafen la baixa cada dos per tres, anys i anys i anys allà.
0: No, però clar, a més, però igual que a l'administració pública deu passar igual que a la privada, no? La feina s'ha de fer, i la fa. Si tens tot el personal de baixa.
5: No hi ha res que s'esperi tant com la feina, ningú te la fa per tu.
6: Això queda molt maco, això de servidors públics, però hi ha un subfons.
3: No, perquè el problema està, i t'ho parlo jo que estic a l'administració pública, el problema està, i això ho discutia jo amb la Consol Cantenys, amb l'exalcaldessa, el problema està en dues coses. Primera, no tothom és igual, hi ha treballadors boníssims que tota la vida han pencat. Després tens allò que dius de cobrar el 100% tot i que estiguis de baixa. Hi ha gent que està realment malalta, que ha tingut un accident i tal, i es mereixia cobrar el 100%, però hi ha altres treballadors, no. Jo he parlat amb gent que està als comitès d'empreses, la meva dona havia estat al comitè d'empresa d'Indo, i diu, és que hem d'anar al comitè d'empresa a defensar lo indefensable, a treballadors que tenen un morro que te'l trepitges. Que no és el cas genèric, que no és tothom, gràcies a Déu, perquè si no el país no tiraria endavant. Però que hi ha jetes en aquest món, a totes les administracions, a l'empresa privada, el que sigui. Hi ha grans treballadors i bons treballadors que es mereixen tot el que sigui i després hi ha uns jetes acollonants.
1: No, però això a la privada...
0: Però és que hi ha de tot.
1: A la privada es veu de seguida. A la privada es veu de seguida i fins i tot pots arribar, jo no m'he trobat mai, però jo sé de gent que ha parlat i no és de l'hostaleria, sinó amb altres sectors, que fins i tot el mateix empresari ha dit t'ha fet un detectiu i me'l vigiles i després m'expliques què passa, perquè poder l'empresari té un dubte que poder no és allò que acaba, no? I efectivament a vegades diu sí, i a més aquella persona que està de baixa treballa en un altre lloc. Vull dir, clar, sí. Aquestes coses s'han de mirar.
0: Vull dir, jo, clar, però llavors dono la raó una mica al president de la COE, no? Que diu que estan d'abocar més recursos per això que dius tu, per vigilar o per fer el seguiment d'aquestes baixes, perquè però, esclar, si jo dono una baixa potser una cosa... sí que haig de mirar si aquesta baixa és real o no és real, però, o si realment ha de continuar o no ha de continuar.
1: Però Mercè, aquestes baixes són molt puntuals, allò que agafes un detectiu ja tens alguna cosa que tot poder
0: t'envitar,
1: una sospita grossa, però normalment les baixes, ara per exemple estava dient Antoni el que són els funcionaris, jo a mi m'agradaria saber el funcionari que demana la baixa que fa el mateix metge, perquè clar, si tu per exemple vas al mateix metge tots els funcionaris et donaran la baixa sí o sí. Clar, si tu vas rotant a diferents metges poder no et dona la baixa, però si tots els funcionaris van, per exemple,
3: ara no, tu tens el teu metge de
0: capçalera, exacte, no? Que suposo que el meu metge de capçalera no deu ser igual que el d'Antoni, no? No, deu ser diferent.
1: Jo ho dic, l'Alfons,
3: jo poder tinc un metge i tu poder tenir un altre,
1: i diem, hòstia, agafem una baixa tots tres, vinga va, quin metge anem? Hòstia, aquest se'ns la dona segur.
3: No va així, això. Cadascú té el seu metge de capçalera. Jo estic al CAP, poder tu no estàs al mateix CAP que jo, i si estàs al mateix CAP, poder jo tinc el doctor Pi i tu tens la doctora Por. Ara, si et donen la baixa, quin seguiment hi ha d'aquesta baixa? Quina gravetat té la teva malaltia? No ho sé.
1: És un problema, clar que sí. Jo trobo que sí. O sigui, s'haurien de vigilar les baixes? Poder sí.
0: Clar, no, poder sí, no, sí, no, perquè, sí. Perquè clar, estem parlant de diners que algú els paga, no? I el que passa que, clar, que aquí hi ha dos elements, no? Un és la seguretat social, l'altre és l'empresa. Evidentment, l'empresa potser ho necessita més, que s'investigui, que no pas la seguretat social.
3: I aquí poso també les mútues, perquè les mútues se suposa que tu estàs en una empresa privada, no, o en una administració pública, el metge capçalera et dona la baixa i la mútua hauria de fer un seguiment i la mútua s'hauria d'encarregar de veure si realment estàs malalt o no per donar-te o per seguir donant la baixa o no. I les mútues només van a cobrar. Et trucaran d'aquí 6 mesos, tu aniràs amb els papers, poder sí, poder no, renten les mans i aquí no passa res. I les baixes, com a tot arreu, eh? Hi ha gent, molt bon treballador, que fan baixes mínimes, però el que hi ha gent que se n'aprofita i està mesos i mesos i mesos per una baixa de res, eh? Que tu dius, de què està malalt aquest? No, aquest li fa mal al genoll. O cony, però si va en bici. Tia, si tens el genoll fotut, no aniràs en bici, per exemple.
0: Però és el que dèiem abans, el dolor cadascú el percep de manera diferent, sí, sí. I potser el dia que va anar en bici doncs no li feia tant de mal i l'endemà sí que li feia mal.
1: Jo per exemple, a la meva feina jo he anat a treballar amb febre. Allò que dius, Xavi, queda't a casa. Jo he anat a treballar amb febre, les cervicals les tenia en l'aire, i, o sigui, o una baixada de tensió. Això jo ho he patit, no només jo, hi ha més gent que ho ha patit, i escolta'm, i no demanem la baixa una setmana.
0: Jo quan he tingut febre, és que jo quan tinc febre és que estic molt malament, perquè normalment no tinc febre mai.
1: I després a vegades te trobes que quan acabes la temporada d'estiu, que és bestial, allò que dius fas moltes hores, et pot vindre un baixón d'allò que dius,
0: sí,
1: no puc, o sigui, no puc. Truques al teu jefe, que Jordi, si m'escoltes, t'ho dic.
0: Però no clar, però també és normal que hi ha un pensament acumulat.
1: Exacte, sí, sí. I a vegades...
0: I potser és necessari aquest peron, perquè el cos t'està dient...
1: I a vegades passa que no fa falta ni demanar baixa. Si tens un jefe comprensiu, com el que tinc jo, me diu, Xavi, no vinguis a treballar. Agafa't un dia, dos dies i ja està. O sigui, no me demanis la baixa. Agafa't un parell de dies i després, més endavant, ja ens ho trobarem. O sigui, ens ho trobarem. Aquells dies que no vens a treballar, doncs ho podem gestionar.
0: O recuperes o fas alguna cosa.
1: Saps? Sí. O sigui, en el meu cas, jo tinc jefes que són comprensius perquè, com que tots els meus jefes estan treballant al mateix sector, tots treballen. O sigui, no és allò que estàs en un despatx, no. Un està al cap de cuina, l'altre està fora.
0: Ara també m'estàs posant l'exemple de jefes i jefes, que igual que de treballadors, jefes i jefes.
1: Els meus són jefes currantes tots. Menys l'avi, que és normal i comprensiu perquè ja té una edat, però tots són...
0: Però ha treballat.
1: Exacte, clar. I ells entenen que és la pressió, que està cansat, hòstia, doncs no vinguis, fes-t'ho bé, per allà ens ho trobarem. Ara, que diguis funcionaris i que s'agafen una baixa, no sé, per un mal de panxa, jo que vols que digui? Jo fins aquí no arribo. Jo he patit mals de panxa, m'he tingut que anar a la feina sí o sí. Vull dir, clar, això és així.
0: Bueno, és el que dèiem abans, no? Clar, cadascú percep d'una manera diferent. I aquí ja li afegiré un altre element més, el tema dels metges, no? Dels recursos que deia el president de la COE. Precisament avui hi ha una vaga general de metges. Sé que és general perquè una companya andalusa m'ha dit, doncs mira, teníem una operació i avui no ens la fan perquè hi ha vaga de metges. I després he sentit que també hi havia vaga aquí a Catalunya. Intueixo que hi ha vaga a tot arreu, i hi ha tot el tema aquest de la sobreexplotació de les hores dels metges, que estan demanant que no facin hores extres.
1: Estan carregats de feines, no,
0: clar,
1: que
0: aquí...
2: Molt m'equivoco, però em sembla que a Espanya hi ha més funcionaris que autònoms.
1: Hòstia, de veritat.
2: Mireu, perquè... Jo el cervell m'arronda què és això.
1: Però si cada vegada demanen més funcionaris.
2: Per això, que cada vegada hi ha més funcionaris que autònoms.
1: Però en demanen més. O sigui, hi ha més funcionaris i en demanen més. O sigui, és una passada, això, jo no ho sé.
2: Sí,
1: jo
2: bueno... ja...
1: Algun dia m'agradaria entrar en un ajuntament on hi hagi funcionaris, a veure com s'ho fan.
2: Tots n'hi ha, eh?
0: No, de funcionaris?
1: No, però en un ajuntament que et digui, mira, aquí hi ha... Aquí ens ocupem, per exemple... d'això, no sé què d'això,
2: sí,
1: recaptar calés, vale. I tu entres allà dintre i a veure com ho fan, perquè clar, si necessiten més funcionaris de que hi ha, és que la feina no surt, de on està fins a dalt de feina, i aquesta gent no dona l'abast, no sé, pregunto.
5: També és veritat,
0: hi ha departaments i departaments,
1: a mi m'agradaria saber,
5: és veritat que la burocràcia es multiplica.
0: Exacte.
5: És a dir, les coses que fa 10 anys amb un paper ho solucionaves, ara necessites 30 papers
1: per fer el mateix.
5: Per fer el mateix.
1: Hòstia. Així es va l'ecologia.
2: Sí, i per això els autònoms i per això els pagesos. Els pagesos tenen... Els
1: pagesos tenen, estan fart de treballar.
2: Per això que tenen més feina amb els papers que no amb els camps.
0: Bueno, però això als metges també els hi passa. Perquè, també hi ha molta burocràcia. Tot, tot. Sí, papers, sí. Clar, els metges... i a més és molt vocacional, igual que parlàvem dies enrere del tema mestres, no?
1: Sí.
0: Clar, és normal que es manifestin si tenen aquesta sobrecàrrega de treball i a sobre, doncs els estem posant ara aquí i estem parlant de les baixes, doncs que si no vigilen prou, o en Toni que deia, clar, jo no sóc un policia.
5: No, i després una altra cosa que passa és la qualificació del funcionari per fer la feina que ha de fer, m'explico. És a dir, un policia et posarà una multa i el que ha de posar la multa, el que ha de firmar, el que ha de fer l'atestat si és que cal, és un policia, no pot ser un auxiliar. Quan en definitiva és absolutament emplenar uns papers que els pot emplenar un auxiliar perfectament, doncs no. Que hi ha hagut un accident i ha d'haver-hi una vista en el jutjat, qui ha d'anar-hi? La gent que ha participat en això. Per tant, són gent que aquell dia...
0: No estaran fent la seva feina.
5: No faran la feina habitual, diguem, no?
0: Sí, que cada cop s'exigeix més, jo ho entenc, no? Perquè si s'exigeix més és perquè és un sistema molt garantista, però a la vegada els recursos són els que són, no? Potser hauríem de baixar l'exigència.
2: Però nosaltres hem de pensar, això succeeix a tota Europa Occidental igual, aquests embolics, perquè... per donar llicències d'obres, per donar qualsevol cosa, és igual, requereix tant de paper aquí que Alemanya o que França. Ostres, o Bèlgica.
1: No, bueno, pues França, l'Alfons deu saber alguna de França, si demanen molts de papers.
0: No, no, no.
1: Sí, demana igual.
5: Penso que és un mal bastant europeu.
6: Sí, en aquest sentit igual. Sí.
0: Clar, si hi ha més burocràcia, calen més persones.
1: O el sistema ha de canviar.
5: Però us adoneu de què estem parlant ara? Ara avui estem parlant d'això. Uh-huh. Però podríem parlar de l'educació, sí. Podríem parlar de la sanitat, sí. Podríem parlar de l'habitatge. A tot arreu falten recursos. Aleshores, una de dues. O bé és que volem allargar més el braç que la màniga i no tenim la riquesa suficient per tenir uns nivells.
1: Jo afegiria recursos, però ben administrats, eh? Cuidado, eh?
5: Bueno,
1: que podem tenir molts de recursos,
0: clar,
1: que
0: els recursos no administres bé. Infinits.
1: Sí, no, però s'han d'administrar bé.
2: Si no són ben administrats, no són recursos.
1: No.
2: Són una altra cosa.
1: Exacte.
2: Són expolis. Discursos.
1: Que sigui.
2: El que tu vulguis.
1: Clar. És que ho han d'administrar bé.
2: Una cosa que no hi pots comptar-hi, no et compta.
6: Sí. Jo crec que hi ha una posició instal·lada a l'administració pública que el sou i el pagament és com el manà, no? Del Gènesi, no? Una cosa que el cel s'obre i rum, i cauen, no? Per exemple, els militars tradicionalment no saben d'on els hi ve els diners. És igual, és una reflexió a fi de mes baixa, i però com diu la Mercè, els recursos són limitats.
0: Home, jo crec que som tots conscients, no? que tots aquests diners venen dels impostos de tots, no?
6: Vols dir que la paraula conscient, vols dir que en som conscients?
0: No sé, jo vull creure que
6: quan,
0: sí.
6: Quan surten a Almeria els legionaris amb el Cristo aquell i cantant, vols dir que en som conscients? Quan allà estan visquent una tradició de tota la vida s'ha fet així, no? Escolti, si vostè vol sortir amb el Crist, vull dir, passi per caixa, s'ho pagui vostè, perquè la funció pública de la defensa nacional no obliga que hi hagi un Sant Crist. Si vostè ho vol fer, molt bé, piti, val tant, s'ho pagui vostè, etc. Però no, a canvi aquí donem per entès que tota la vida és el paper de les tradicions, no? Les tradicions també per no treballar o per fer coses que en una societat més racional, més moderna, en definitiva, doncs no haurien de ser així, no?
0: Però tornant al tema, el tema de salut mental és importantíssim i potser aquestes paraules d'aquest senyor de Castella-La Manxa, ell no li dona importància o diu que no passava tant, però és que potser no són els mateixos temps, la vida ha canviat, i és normal que hi hagi, de la manera que tenim muntada la vida, és normal que sorgeixin totes aquestes problemes i angoixes de salut mental. S'ha parat aquest senyor a pensar en quina societat vivim?
1: No crec que s'hagi parat.
0: Perquè si ja ha parat a pensar, potser sí que agafarà la baixa per depressió, eh?
1: Sí, poder ser. I si és funcionari, encara més.
2: És que aquesta societat és depressiva. Si tu mires bé, quasi tot està prohibit, estàs controlat de dalt a baix. La paraula llibertat no existeix. Són compreses i tonteries aquestes que els posen.
0: Jo crec que això és un debat interessant que jo sempre he volgut abordar aquí, però que no m'he treballat mai. La llibertat realment existeix?
2: No.
0: És possible llibertat?
2: No.
6: Molt contundent.
2: No, perquè la llibertat és un moviment dintre de la necessitat. I tu mai tindràs llibertat. Llibertat no existeix, perquè hi ha la llibertat de i la llibertat per. Tu tens llibertat de fer això o per lo que sigui, però una llibertat així amb absolut, això no existeix. No hi ha aquesta llibertat.
1: Tindries una llibertat per tenir una llibertat hauries de sortir del sistema?
2: No, tu no tindries que tenir un esperit lliure,
6: si fas autònom ja.
0: Clar.
2: Cap llibertat, estàs subjecte.
0: Des del moment que vius en societat no pots tenir llibertat? No. O sigui, pots sortir de la societat per tenir llibertat?
2: Vius, no pots tenir llibertat.
1: I encara que estiguis, sol...
2: Tens un cos, però, que s'ha embalautat, pots arribar on jo voldria, no pots...
0: Precisament, però això precisament llibertat genera una angoixa, vull dir que és normal que hi hagi problemes de salut mental si tu comences a pensar en tot això.
2: Sí, però abans la gent això ho tenia assumit, que no hi arribaria. I ara potser el que passa és que se creuen com allò del pensament, Alicia, tot això, suposem que podem fer tot i podem arribar aquí, i podem ser això i podem ser allò, no podem ser
3: exacte.
0: Si tu vols pots, no?
3: Mira, jo me'n recordo, ara deixeu-me, jo me'n recordo que a la tertúlia amb Pere Giró, exalcalde de Figueres, venia i parlant d'aquest tema deia, no, la gent abans, tu quan arribaves a l'obra tu veies que hi havia un 127, un 5000, un cotxe d'aquests que era del paleta, del manobre, del que sigui. I després hi havia el Super Mirafiori, els cotxes més calidad, i ja que eren dels encarregats de l'obra. I el BMW o el Mercedes, encara que fossin de portats d'Alemanya i que fossin de cinquena mà i no sé què, eren de l'arquitecte, o sigui, la gent sabia on estava estructurada la seva vida. Avui en dia no.
2: I la teva vida és del banc.
3: Sí, sí, però avui en dia no, perquè avui en dia veus un cotxe caríssim i podes del
0: manobre.
3: Sí,
1: aquesta me la punto, aquesta me la punto, aquesta m'agrada, aquesta me la punto. Sí, sí, sí.
0: Ens rebenem, diguéssim, la llibertat, no? A canvi d'una hipoteca.
1: Estava bé.
2: És que estem...
1: No, aquesta és la millor de totes. M'agrada aquesta,
2: No té més sortida.
0: Ja, però això...
2: Per més que jo vulgui, no puc.
1: Clar.
2: Però... I a mi ara m'agradaria anar a escalar l'Everest, i no arribaré ni a 6 metres.
1: Faràs cua, faràs cua. Faràs
2: cua, faràs cua.
0: Faràs cua, faràs cua. Faràs
2: cua, faràs cua.
6: L'altre dia es va arribar al límit de gent fent cua.
2: Sí, sí, ja està.
1: Sí, sí.
3: Bueno, és que si féssim una radiografia, ara ens poséssim amb un dron d'aquests a sobre Figueres o la comarca de l'Alt Empordà, i allò que dius, bueno, qui no té una hipoteca? Qui no està pagant un lloguer? Qui no està pagant? O sigui, i de paganos, tots són paganos.
2: Qui està?
3: No tots són... Mira,
0: si no paguem el banc,
3: un que va amb el perroflauta, un perroflauta que va per la Rambla, aquell que va amb el gos, que demana a la porta del supermercat, mira, l'únic que és lliure.
6: Jo a casa em pensava que, perquè vaig anar a cal notari i al registre de la propietat, mira, ara ets propietari d'una casa i de la Zemar i no sé què, i un dia descobreixo que no, que jo no sóc propietari, que jo el que pago cada mes a l'Ajuntament a través de l'impost de béns immobles i els hi pago, estic com a lloguer.
0: Sí. No, però això és una contribució que fas tu a la ciutat,
6: sí.
0: Ho has de pensar així.
2: Sí. Ara el capitalisme és perfecte, perquè estàs esclavitzat i content.
0: Però potser,
2: no hi ha manera més.
0: Però Narcís, una pregunta, que abans parlàvem del tema
2: de la
0: salut mental, potser el fet de que hi hagin tots aquests problemes de salut mental és que el capitalisme està fent aigües, perquè tu dius, estàs perds la llibertat i estàs content. Potser el fet de que no estiguis content és perquè t'estàs donant compte de que no ets lliure.
1: Hi ha una
0: i de que aquest sistema no funciona.
2: O que no que no té sortida. No té sortida, hi ha coses que no tenen sortida, perquè quan jo anava al col·legi, de primària, per dir-ho, hi havia hòsties, un repartiment d'hòsties allà, i què vols fer? Sí, un accepta el que és normal, el que veu, i que fa tothom com normal. Les dones d'Afganistan, que estan allà, que al final acabaran assumint que han d'anar tapades.
6: És normal.
2: Tu acceptes com normal i les... No sé, qualsevol cultura...
0: Però està bé que no acceptem com normal la violència, penso jo.
2: Està bé, però no...
0: O la falta de llibertats, no?
1: Hi ha una frase que ha calat moltíssim fa molts anys, que és si quieres, puedes.
0: Sí, querer es poder.
1: Aquesta frase ha fet molt de mal.
6: Aquesta és la de Podemos, no?
1: No. Aquesta frase ha fet molt de mal, perquè es pensa que tothom si ho pots, o sigui, no.
0: Bueno, tot aquest moviment...
2: Fes-te tu mateix. No arribes aquí perquè no pots, no t'esforces, o el burro.
1: Llavors arribes a aquesta frase, te l'interioritzes tu mateix i comences a fer el que pots fer i dius,
2: fracasses.
1: Llavors aquí tens el punt aquest d'anar a picar. L'angoixa, no puc fer-ho.
2: Què me passa a mi? Que no hi arribo? Que sóc tonto?
0: El que sí que vull i que puc fer és anar a publicitat, així no m'angoixo, i després tornem. Va, vinga, fins ara.
7: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
8: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant, el dissabte 20 de juny a partir de 11:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a 14:00. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre 12:00 i 14:00, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-6175. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.
9: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
10: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
11: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
10: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
11: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
10: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
12: Saps aquest lloc on sempre tornes?
13: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
12: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic, perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
14: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
15: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 17 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible d'1,49 € el quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
17: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
0: Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. A la primera part, si t'acabes d'incorporar, doncs parlàvem, hem acabat parlant de la llibertat, eh? Estàvem parlant dels metges i de les baixes, i dèiem que la llibertat no existeix. No sé, José Luis Rodríguez Zapatero, si tindrà llibertat o no tindrà llibertat. Avui declara com a investigat per al cas Plus Ultra, si no m'equivoco. Veurem a veure què diu, no? No sé...
1: Zapatero dirà que ell no sap res. Ho porta dient tota la seva vida, no? Jo no sé nada, pues ja està.
0: No, jo només sé que no sé res, no?
1: Jo no sóc, jo no, no sé...
6: Jo crec
1: no sé,
6: que ja estem instal·lats en castellà, seria en el mientras tanto, no? Estem sempre davant d'uns processos que no saps quan comença, ni sap les bases de quan comença i tampoc saps com acabarà això, no? Que seria el més clar, un treball discret d'investigació com els que fem els historiadors, que posin les bases inqüestionables d'uns fets, fets des d'un grau de professionalitat, i que al final això un jutjat, un jurat, un jutge, no sé qui, acabarà determinant si això és o no és, no? I després, com es feia en el segle XIX, si la sentència era exemplar, ara ja no es fa, que hi publiquis la sentència, perquè era important que la població sabés que robar doncs no es podia fer, i per tant hi havia un penediment públic, aquest era l'idea de justícia. Ara això és una... Ara el Zapatero d'avui, jo què sé, no? Diguem-ne, si el policia és de la policia patriòtica o és de... Tot això hi ha una merda, per dir-ho així, que només analitzant o jutjant, perquè el que fa això és que la gent ja ha jutjat amb el Zapatero.
3: Home, obren la caixa forta d'en Zapatero de les joies i abans que allò arribi al jutge, que és això que estàs dient tu, ja surt publicat a tota la premsa de la tarda. Ja tothom coneix les joies i tothom sap les joies. És que la justícia en aquest país
6: és
3: la justícia, la policia, tot. Les investigacions són un fart de riure, eh?
0: O sigui, tenir joies és dolent?
6: Pregunta, que són d'en Xavi les preguntes, però em faig avui una.
1: La UCO
6: són els únics que han d'investigar en aquest país?
1: Ah, ostres.
6: Per què ha d'investigar l'UCO?
0: Se suposa que tots els cossos policials no investiguen.
6: Aquí s'ha dit també que hi podia haver gent que davant d'una multa podia intervenir. Jo, del meu gremi d'historiadors, em podien posar molts a investigar, no? Vull dir, i han de ser guàrdies civils els que investiguen. Pues pel que han estudiat jo tinc els meus dubtes, eh? Tinc els meus dubtes.
1: Home, a mi, per exemple, em sap greu que per això que deies tu de la UCO, a mi em sap greu que hi hagi gent, per exemple, guàrdies civils que s'hagin fotut amb un merder que no sabien d'on caien el merder. A mi em sap greu per aquesta gent, perquè poder tenen el cos de la Guàrdia Civil intachable, impecable, i que són...
6: No,
1: i
6: veritat,
1: i després que t'arriben aquestes coses i dius, hòstia...
6: No. Per investigar, els que fem història contemporània, que anem en paral·lel a la policia, l'altre dia estàvem al jutjat territorial el 3 de Barcelona amb infinitat de consells de guerra. Nosaltres intervenim a la investigació i per tant veiem els assassinats que un coronel o un comandant executa i hem de callar, i això provoca un cert malestar. Per tant, nosaltres també podríem, nosaltres vull dir historiadors, també podríem investigar, i a partir d'aquí, en totes les games que té la... Ho acabaran fent, perquè quan el tema és complex, què fa un investigador? Doncs se'n va un especialista, no? Quan té un problema en el mòbil, te'l agafen, te'l xategen, te'l miren i busquen...
0: No, te'l xategen, te'l hackegen. Si és clar, les paraules en anglès tu no t'agrada
6: no,
0: gaire.
6: No, jo no gaire, no sóc... No, però vull dir que la societat en el seu conjunt podria fer molt millor la feina, determinar si aquestes joies... No. Voleu dir que en aquestes alçades encara no sabem si aquestes joies són familiars o no familiars, o com va
5: ni
6: dir...
5: Ni el preu no saps.
6: Ni el preu.
5: Perquè hi ha taxacions...
6: Sí, com deia
5: diferents.
6: El ministre Sebastià l'altre dia a la televisió.
18: Que creiem el que volem.
0: Clar, bueno, i també no ens parem a plantejar-nos si aquesta informació primer, és interessada o no.
18: Clar, primer no en sabem res. Segon, clar. A part de tot això, són masses coses a la vegada ja.
6: Sí, home.
0: Aquí ja, jo és que m'he perdut.
18: Aquí ja la cosa ja s'embolica, ja no sé qui falta, si falta el gat o... Però, clar, aquí ja és massa cosa.
1: Poder treure una altra cosa diferent, no? També amb el Zapatero, o alguna cosa que no tingui per allà...
0: Però, clar, uns diuen que és una conxorxa contra ells perquè es vol fer mal el mal nom del partit. Altres diuen que no perquè no hi ha un pam de net. Clar, és que què t'has de creure?
18: És que no t'has de creure res.
1: No, no t'has de creure res.
18: Has de mirar els fets.
1: Clar, no,
18: i després algú ha de jutjar, com sí, dius tu, algú ha de jutjar els fets.
6: Sí, clar,
18: jo la Guàrdia Civil suposo que farà bé la seva feina.
0: Clar,
18: suposo.
0: Aquí està, perquè no, clar, no. Es posen entre dit fins i tot la feina de la Guàrdia Civil i la feina dels jutges.
18: I la feina de tothom.
5: Però no, tens la confiança, no tens la confiança de que aquesta gent actuïn de forma correcta, diguem, no? Que no sigui que actuïn de forma interessada.
6: Jo
5: interessada que pot ser de moltes maneres, que pot ser interessada per enfonsar,
18: a favor
5: o perquè surti en els diaris som... una altra cosa que tapi,
6: o perquè són burros, eh? Perquè jo l'he viscut aquesta Guàrdia Civil amb poca competència, eh?
18: Bueno, però ara que hi ha Guàrdia Civils amb competència.
6: Bueno.
18: Igual que hi ha de tot, amb competència.
0: Com a tots els cossos.
18: I en la Guàrdia Civil, i els Mossos, i a tot, jo els defenso que tots.
6: No.
18: Hi ha investigadors criminals molt bons, hi ha investigadors a la policia, a la Guàrdia Civil, a tots costats, a l'Erzainza n'hi ha d'haver-hi.
0: Bueno, és com en tots els col·lectius.
18: Perquè estem al segle XXI i els nanos que surten joves...
0: Bueno, surten preparats.
18: Jo no parlo d'aquells guàrdies civils vells, que jo era un desertor de l'Arada.
6: Enllant, eh?
18: No, però aquests no són els que portaran això.
1: El que deia l'Alfons, que si eren burros, jo penso, hòstia, tota aquesta gent han trobat tota aquesta trama en llibretes. Tot ha estat escrit, detallat, amb unes llibretes.
18: I els americans.
1: Però, o sigui, tot el sistema aquest d'en Zapatero ha sigut per algú de llibretes escrites amb no sé qui era.
5: Que l'aire.
1: Exacte, ho escrivia tot, és el que deia l'Alfons. Diu, poder són burros. Perquè, clar, tu escrius tots en llibretes...
18: El que escric.
1: Sí, ja, però per exemple, ara actualment, tu no escriuràs coses en llibretes, ho faràs tots en PDF, en ordinador, no?
0: Depèn.
1: No, o penjaràs al Google.
5: Si tens por que un dia te puguin emputegant a tu, potser sí que ho escriuràs com a assegurança.
1: Clar. No ho sé, és que sí. No ho sé, jo és que no se m'havia acudit mai.
18: Coldo no ho tenia tot apuntat.
1: Amb llibretes, vull dir, és que és algo que dius, tu entres a casa teu, què és això, llibretes, porta'ls. O sigui, haver de posar...
0: Jo tinc llibretes,
1: Impediment.
0: Jo treballo amb llibretes, eh?
1: Però, per exemple, aquestes coses que són tan importants, fer-ho en llibretes, o és que no ho entenc. Per això deia l'Alfons, i són burros, hosti, no ho sé. Perquè si ho escrius tot en llibretes, el més normal és l'ordinador, pujar-ho a un lloc que no puguis accedir, que tinguis una clau, això és el més normal. Ah,
0: però potser però és més fàcil que et hackegin, encara que ho tinguis molt encriptat, si ho tens digitalment, que no si ho tens en paper. Potser és més segur fer-ho
1: no
0: en paper.
1: Mercè,
18: com la màfia que es menjaven, s'enviaven paperets i se'ls menjaven.
0: Clar.
1: Bueno, això estaria més bé, clar.
18: Si
1: la informació la perds, però hosti, tenir-ho tot en llibretes, jo penso que dic, vaya tela.
6: S'ha de fer llibretes.
0: Sí, la llibreta que no mori.
6: I això s'ha d'amagar.
1: Sí.
6: I encara...
18: Però això te'l trobaran, perquè te'l troben.
0: Sí.
6: No, però...
0: I a més tenen els recursos
3: creieu-me.
18: No sé com ho fan, però te'l troben, saps, de fa 5 anys.
3: Sí, no, però Narcís. Narcís, creieu-me, com a mafiós que sóc, el que has de tenir són una petita granja amb 7 o 8 porcs.
18: Els porcs.
0: Sí, els porcs.
3: I allà ho tires tot i tranquil que no queda res.
18: I si algú sí. es posa...
0: Les llibretes, els mòbils, tot. Els porcs s'ho mengen tot.
3: Hasta algun enemic... també li tires allà i també
0: no
3: desapareix.
0: No, de fet, a mi, sincerament, a mi a la universitat em van explicar això, que la millor manera de desempallegar-se d'un cadàver és tirar-lo als porcs.
18: Sí.
0: Hòstia, s'ho mengen tot.
18: Llavors
0: ja no hi ha true crime.
19: Només falta que tinguem ara per aquí la Guàrdia Civil, mirem aquí els jocs dels porcs, no. A veure què hem menjat.
0: Bueno, que sàpigues que a final de mes, el 27, aquí hi haurà una trobada que parlaran de crims reals, no true crime, perquè sé que no t'agrada que digui paraules en anglès.
19: El 27 d'aquest?
0: D'aquest mes, aquí a Vilafant, crims reals.
3: 6 de la tarda a l'Àgora.
0: Periodistes, doncs, que tu deies, els historiadors investiguen, els periodistes també, eh? Clar. I periodistes que han destapat casos, no? El Watergate, per exemple, no?
6: Nosaltres, ara, aquests dies, estic treballant un cas d'un contrabandista de Puigcerdà que va passar la frontera, un tinent de l'exèrcit espanyol el va agafar, el va portar a la carretera de Martinet, pam, pam, pam, i li va dir al superior que aquell home era un maqui. El sergent de la Guàrdia Civil diu no, aquest senyor no és un maqui, és un petit contrabandista que porta cafè, que porta mitges, no sé què, aquí hi ha un error. I en l'arxiu he anat trobant les cartes entre el governador militar i el governador civil, no? I el governador militar el que intenta és tapar aquest fet, no? Ja quan ho vaig veure em va quedar un dubte. Aquest senyor tenia un fill de 4 o 5 anys, no? I tu sempre penses, aquesta família realment, aquests papers que estàs llegint ara,
0: ho sap,
6: no? I ara ens hi posarem en aquest sentit de buscar aquest fill i buscar, no sé si s'ha de demanar responsabilitats o no, però tu el que has vist és un assassinat, no sé en quin grau i en quina qüestió. Això ens passa, eh? I per tant podrem...
0: Però el fet de saber sempre és bo, perquè potser abans que parlàvem del tema de la salut mental i tot plegat, potser no, li faràs més mal que bé, el fet de saber-ho.
6: Jo que no vaig a missa coincideixo amb en Sant Joan d'allò que la veritat ens farà lliures, no? És a dir, al revés, allò de dir, val més que no ho sàpigues si seràs feliç o infeliç, no? No ho sé, no, jo crec que s'han de saber les coses, no?
1: El que deia l'Alfons ara de la història, jo pensava, i ara tots aquests grans pensadors que hi ha aquí per televisió que veig ara
0: tenim posat el 324, sí, i està sortint, sí, el Congrés dels Diputats.
1: Tots aquests pensadors, històricament,
0: sessió de control,
1: han de quedar retratats o no? O quan parlin de la història,
0: la història quan surti, el jutjarà.
1: Quan surti en Sánchez dirà, ostres, tindrà aquí
5: per vergonya, sí,
1: per vergonya sortirà. O surti en Rajoy o en Zapatero, no? Bueno, això la història té,
0: bueno,
1: no?
0: Bueno, les grans frases de Rajoy,
6: bueno, aprofundim-ho, això aprofundim-ho. En aquest moment aquest estat espanyol es troba en una situació brutal, no?
1: Històricament,
6: és a dir, hi ha un govern bo o dolent, probablement més dolent que bo.
0: Depèn de com tu miris, clar.
6: Que no fa les coses.
0: Perquè depèn de com t'hagi afectat a tu. Tu ho veuràs bo perquè potser t'ha donat...
3: Perquè
0: ho veus tu.
6: No, però...
0: Segons t'ha afectat a tu.
6: Ara no el veiem aquí, però hi ha aquella bestió... Molt difícil aquella parlar... aquella bestiola que es diu Tellado, que
18: hauria... La seva dona està tan contenta amb ell. Cadascú...
6: Aquests que són ara l'alternativa no són alternativa de res, venen cremats i tots han passat pel jutjat, el Gürtel, no sé què i quants, no? Per tant, hi deu haver un mal govern, potser sí, segurament, o segur que n'hi ha d'haver un de millor, també.
0: Existeix un govern perfecte? No.
6: Però el pitjor
0: no, perquè el govern el forma les persones.
6: Però el pitjor d'aquest país és que no hi ha alternativa. Perquè si aquests, el Tellado i totes aquestes bestioles...
18: Quan hi hagin eleccions t'ho diré.
0: Sí,
6: bueno,
5: hauríem de preguntar quin país tenim,
0: exacte,
5: quina societat tenim,
6: clar,
5: que voten aquestes coses.
6: Clar.
0: I també una mica què és el que volem i per què no hi ha l'alternativa o per què no surten els candidats que ens agradarien.
6: Jo sé que a casa el meu fill està buscant habitatge i no en troba, eh? I per tant això...
0: a casa teva hi ha tantes altres cases,
6: eh? Altres, eh? I això en clau que ho vius, en clau de família.
3: Bueno, però això et passa per ser pobre, perquè habitatges de 3 i 4 mil euros al mes de lloguer ja n'hi han, eh?
6: No, a casa no seran mai rics perquè no en tenim, no? Per tant, no n'hi haurà, no? No n'hi haurà, no.
0: Bueno, però persones
6: sí,
0: que treballen i que tenen una bona professió, que no es puguin permetre un lloguer,
6: això sí,
0: que puguin pagar...
6: Com heu dit aquí, ja coneix el director del banc, eh? Perquè estan negociant no sé què, la hipoteca, sí. ja sap que és una hipoteca i no tot.
0: Nosaltres ho hem de deixar aquí i estaria bé que parléssim d'un altre tipus de societat, però jo crec que no.
2: A veure si s'arregla això després, sí, de l'estiu.
0: No ho sé. Gràcies per acompanyar-nos tots aquests dimecres, els companys el dimecres. Tornarem demà dijous amb els companys el dijous, a partir de les 9 del matí, com sempre, amb el suport de Gestoria Fernández. Espero que passeu un molt bon dia i molt bon estiu per vosaltres. Adéu-siau.
6: Fins al setembre. Adéu.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero, més un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell, i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la regió d'emergències de Tarragona.
3: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara n'estem entrant amb una, fins a Sant Joan.

0: l'acumulació de vegetació als boscos i ha demanat prudència a la població.
1: El comitè científic assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar sobretot les actuacions de vigilància. I no deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i també el 4 i el 5 de juliol.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El panorama internacional que ens agrada i que a mi personalment m'agrada molt escoltar ara mateix passant per aquesta proposta de Coldplay i Tini. We Pray! We Pray!

0: diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa! En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no s'atura.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 17 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: Xambau, un artista conegudíssima aquí al programa nacional amb Green Valley. Ens arriba aquesta cançó que es diu Resiste.

0: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat al lloc correcte, eh?

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has de deixar portar.

0: 107.3 FM.
1: No necessita presentació aquesta proposta musical, aquest Botero, Maluma, Arcángel, NTG.

0: L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment.
1: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs, del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punyem.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Música amb orquestra, podríem dir. Lil Dami, Miki Núñez i la Black Music Big Band amb aquesta proposta que es diu El Camí.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: I més música, més emoció, més sensacions. Tot això sota una sola freqüència, el 107.3.

0: dos. ¿Para qué te sigo si te irás y no sé?
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
3: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem!

0: Ràdio Vilafant et porta molta música variada. Siderland, si mai vols tornar.
1: És una merda que hagis marxat. De cop la vida et porta menys esperaves.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: Aquesta freqüència, el 107.3, és on millor passa el temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me?

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi que afecta part de l'edifici de l'IRTA, Cerdanyola del Vallès. L'avís és de les 3:22, l'edifici ja està evacuat. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs a aquesta hora 15 dotacions de bombers encara continuen treballant en aquestes tasques d'extinció, que això sí, ens han comentat que evolucionen favorablement. Hem de destacar que no hi ha persones ferides en aquest incendi i que els propis treballadors de la instal·lació s'haurien autoevacuat abans que no arribessin els bombers. En aquests moments es treballa en tres sectors de treball diferents. Primer, l'interior de l'edifici principal, després l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i que s'ha cremat completament, i finalment els bombers també estan treballant per evitar que les flames, que encara cremen, això sí, amb molta menys força, es propaguin a la vegetació del voltant. En aquests moments aquest incendi encara crema, però com hem comentat, les tasques sembla que evolucionen de forma favorable.
1: Moltíssimes gràcies, Josep. Doncs ja ho sentíem, estarem pendents a veure com evoluciona. Més qüestions. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes després de 20 anys de lluita. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 100.000 morts anuals al món. Escoltem la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: I més d'un centenar d'entitats socials i drets humans i de drets humans i més de 50 personalitats de la cultura i la comunicació han impulsat un manifest per donar suport a Roger Espanyol, l'independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la Policia Nacional l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. El manifest s'emmarca en la campanya més àmplia d'activitats i un concert al voltant del judici que serà el proper mes de setembre.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Aquesta és la ràdio que no falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent hit preparat com el que escoltes.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 17 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
9: Si tu ja no me quedo bar, no sé, però él lo bebe, sé que...
8: La ràdio que ens uneix.
10: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Simple Plan, novament a la càrrega. Aquí escoltem el Nothing Change.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: I és Garra de Vilafant, la música no descansa, i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

0: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres et dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i amb alegria. Dormia en el sofà, culpa

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: La vida es corta y no queda mucho tiempo.
1: Aquí tenim a Bombay i aquí tenim també el seu tema. Festival.

0: mal.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, de la nostra comarca de la...

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: I des de Madrid que ens arriba aquesta proposta que es diu Vete a la Luna, una versió quarteta amb...

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Jam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropica Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
3: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
4: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Higieners, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
5: Si t'agrada la música, de veritat, aquesta sensació que tens ara mateix és exactament per això, perquè t'agrada la música i perquè aquí tenim una molt bona selecció.

0: actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, style, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Ara tenim aquí a la veu de Lauren Spencer Smith compartint la seva proposta que es diu Sticks and Stones.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Manlleu és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més presència d'amiant per habitant. Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.100 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb l'aprovació al Parlament de la nova llei per accelerar l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Manlleu ja treballa per localitzar i retirar tot aquest material. Ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
2: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa un requeriment.
1: A tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb fibrociment. I 12è dia de vaga i avui convocat des de l'octubre per metges de Catalunya exigeixen la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El secretari general Xavier Leonard apel·la al president de la Generalitat.
3: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala, ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: I almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Manta en diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com també Badalona. I els agents rurals estan testant un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'ossos al Pirineu. La proposta, encara en fase de desenvolupament, pretén que el sistema sigui capaç de reconèixer i individualitzar cada os directament a través de les imatges captades per les càmeres de fototràmping distribuïdes pel Pirineu. L'objectiu és estalviar-se les mostres d'ADN per identificar l'individu a través dels patrons físics i també de les imatges. I el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala s'adhereix al segon pla Impuls al Circ a Catalunya i programa 5 espectacles de circ entre octubre i desembre. Després de l'èxit de Butaques de Primavera, Butaques de Tardor també comptarà amb 4 espectacles teatrals de primer nivell.

0: fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: La ràdio, i concretament la nostra Ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora, l'actualitat musical i els grans èxits.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí, Ràdio Vilafant, és casa teva.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
2: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
3: Ruta 66.
4: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
5: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
2: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música, també tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comunitat.

0: Catalan Society.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sa Valdoria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sa Valdoria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
2: Ara ens va millor. Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el centre.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Lola Índigo, des d'Operación Triunfo i amb tota la seva llarga trajectòria ja amb Sin Autotune.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no s'atura.

0: teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: La seva veu és la Julieta, és l'amor de la meva vida. Des d'aquí, des de Ràdio Vilafant.

0: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Aquesta és la ràdio que no falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent hit preparat com el que escoltes.

0: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
1: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 17 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour. Ra,

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: I mentre ens escoltes, tu pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa! Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, de la nostra comarca de l'Alt Empordà.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver actuat de mediador a canvi de comissions en el cas Plus Ultra. Jordi Fortià.
2: El jutge rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia després de la declaració de l'expresident a l'Audiència Nacional. Al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese, al que para usted es su faro moral.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: Els metges es concentren a les quatre capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
2: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant.
2: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
2: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades. L'autor de Sau s'ha mostrat feliç pel premi.
7: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
1: I en esport, Joel Gomis, Pere Romeu, continuarà al capdavant de la banqueta del Barça femení fins al 2028.
8: En dues parts han arribat a un acord per allargar la vinculació que els unia, tot plegat després d'aixecar els 4 títols possibles aquesta temporada i d'acumular-ne 8 de nou en els 2 anys que porta dirigint l'equip.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb alerta per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Situació plenament estiuenca, la que estem tenint avui una altra vegada. No ha canviat gaire la situació.

0: i el dijous a la tarda apareixeran núvols per les comarques del sud, que deixaran alguna gotellada de fang. També algun ruixat a l'Alt Pirineu, més local que avui, i la temperatura gairebé igual d'alta. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. No és una tarda afortunadament massa complicada en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha volum de trànsit, estem en plena hora a punta, podríem dir, a la tarda, en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. Com a incidència, ens quedem amb unes obres a l'autovia A2, tram d'Esparreguera, aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida, això com et deia, a l'autovia A2 i per obres. Extrem nord de Barcelona, la C58 és cert que baixa carregada, hi ha lentitud, aturades, 3-4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I algunes vies que ens porten cap a la costa, també un pèl carregades, és el cas de la C60, retencions de 2-3 quilòmetres a Argentona, en sentit Mataró, o també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres a la GI600, entre Tordera i Blanes, anant cap al centre urbà de Blanes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions pel cas Plus Ultra. Paral·lelament, al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijóo i Sánchez.
4: En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Se li imputen els delictes d'organització criminal, de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i per delicte fiscal i contraban per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades amb més de 1,3 milions d'euros.
1: El mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència. Carina Viver.
5: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'acusació popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Ho dèiem en portada, nou tens cara a cara entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a propòsit del cas Zapatero durant la sessió de control al govern. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Sonia Kerr.
6: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
7: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
8: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado.

0: destinado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
1: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
2: Els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE s'han planat també sobre la sessió de control al govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Casino.
3: D'aquesta manera hi ha preguntes del diputat del PP Alejandro Fernández. Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa Begoña Gómez i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
4: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
5: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Volem més, diu l'OEMA del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi
3: a
5: això.
3: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. El seguiment de la vaga ha estat del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell.
7: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
8: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció.
7: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
9: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
7: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
2: I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
10: Una eina que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
11: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
10: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
2: Catalunya diu adeu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat.
10: La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material.
2: Judit Vallès.
12: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
13: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
14: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
2: I Manlleu lidera el rànquing català d'amiant per habitant entre els municipis de més de 20.000 veïns. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
15: Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.000 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb el debat al Parlament de la nova llei que acelera l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Davant d'aquesta situació, Manlleu ja treballa per localitzar i retirar aquest material. Així ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
16: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu que tenen doncs el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa un requeriment.
15: Tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb amiant per retirar.
2: I l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya, segons l'informe Euroconstruc estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández.
17: El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
18: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció. Per tant, al final, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, doncs generarà un problema i una incertesa.
17: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte estigui major amb la regulació de persones migrants. La previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
2: Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTA Cressa. Els bombers també han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior i continuen treballant, però, amb 16 dotacions. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
19: Les primeres informacions apunten que el foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'immoble. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. No s'ha hagut de lamentar, per sort, cap persona ferida. La principal preocupació dels bombers ha sigut quan les flames han saltat el paller, que han provocat una gran columna de fum que era visible des de diversos llocs del voltant de la universitat. Ara per ara, però, es desconeixen les causes de l'inici de l'incendi. A través d'un comunicat, el Departament d'Agricultura ha confirmat que el laboratori de màxima bioseguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Tampoc ha quedat afectat cap animal de la zona.
2: Parlant de focs, en el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona en un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio, David Fernández.
20: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
21: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent.
0: com deia, ara n'estem entrant amb una. Fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà. Per tant, un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
20: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos, i ha demanat prudència a la població.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses, tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Sonar, que arrenca demà a Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
21: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat i això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
22: Ampliem cobertura i horaris, més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents, tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i òbviament això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano sobretot és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
21: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furs.
2: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro.
23: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
24: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
23: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria, en altres literatures, és per El gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van Den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Pere Romeu renova amb el Barça. L'entrenador continuarà dirigint el campió d'Europa com a mínim fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení blaugrana. Champions, Lliga, Copa de la Reina i també Supercopa. En els dos anys que porta al capdavant de l'equip, Romeu ha aixecat 8 de les 9 competicions disputades i en els pròxims dies s'efectuarà l'acte oficial de la seva signatura. Encara a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera María Valenzuela para una temporada más. La escuchemos.
3: He crecido bastante, el día a día lo disfruto muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas tienen, o sea, son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
2: Precisament el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós previst pel 15 d'agost i sense deixar els amistosos, el Barça també ha anunciat que s'enfrontarà al Birmingham City anglès en el primer test de la pròxima pretemporada. A la primera federació, el Sabadell ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel partit de divendres de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Manel Royo i l'Europa s'ha acomiadat de Toni Caravaca, que el curs vinent no continuarà com a escapulat. En bàsquet, Madison Conner, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espart Girona per a la pròxima temporada. La jugadora nord-americana, que juga d'escorta, arriba procedent de l'Estepona, on aquest curs ha anotat gairebé 15 punts per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Espart Girona, valora l'arribada de Conner.
4: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3, amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella i segur que ens donarà grans alegries.
2: Qui també ha anunciat un fitxatge durant aquest dimecres és el Cadí La Seu, que ha fitxat Lexi Donarski. És una jugadora, també nord-americana, que prové de la NCAA, la Lliga Universitària dels Estats Units, on ha estat escollida com a rookie de l'any. En handbol, el Barça i el francès Timothée Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants per Antonio Carlos Ortega. El francès s'ha mostrat feliç per la seva renovació.
5: Me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad. No, para mí significa que es un sueño. El sueño sigue y estoy muy contento, de verdad, muy contento. Espero ganar mucho más títulos.
2: En ciclisme, la tercera edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya comença a escalfar motors. Mataró ha estat la població on s'ha presentat la competició que arrenca aquest divendres i acabarà diumenge. La Volta ha generat una gran expectació, especialment per conèixer qui succeirà la neerlandesa Demi Vollering al palmarès de la prova catalana. I per acabar, Tarragona es convertirà aquest cap de setmana en la capital estatal del karate amb la celebració del Campionat d'Espanya de Clubs. És una de les competicions més importants del calendari de la Federació Espanyola de Karate i que registra una participació molt elevada. El torneig se celebrarà al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona des d'aquest divendres i fins diumenge.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar.
2: Sí. A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Jam per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aqua Brava.
0: Un oasi de diversió.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
4: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
5: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per...
7: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
8: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver actuat de mediador a canvi de comissions en el cas Plus Ultra. Jordi Fortià.
9: El jutge rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia després de la declaració de l'expresident a l'Audiència Nacional. Al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
10: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral.
11: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
8: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
9: El Sindicat Metges a Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre la resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Llaunar, apel·la al president de la Generalitat.
12: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
8: El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant.
9: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
13: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
8: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
9: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades. L'autor de Sau s'ha mostrat feliç pel premi.
14: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
8: I en esport, Joel Gomis, Pere Romeu continuarà al capdavant de la banqueta del Barça femení fins al 2028.
15: Ambdues parts han arribat a un acord per allargar la vinculació que els unia, tot plegat després d'aixecar els 4 títols possibles aquesta temporada i d'acumular-ne 8 de nou en els 2 anys que porta dirigint l'equip.
16: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, plena de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Situació plenament estiuenca, la que estem tenint avui una altra vegada. No ha canviat gaire la situació i, de fet, en aquests moments hi ha temperatures voltant als 37-38 graus encara. Cap a les comarques de Ponent també s'han tornat a formar tempestes. Déu-n'hi-do, les de la Cerdanya, alguns racons del Ripollès, del Berguedà, el Pallars, Jussà i Sobirà, també l'Alt Urgell o la banda de l'Aran i l'Alta Ribagorça. Són ruixats molt locals, però alguns de molt intensos. S'aniran desplaçant ja gairebé a la frontera francesa, per tant ja cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país ens queda i ens quedarà una tarda completament assolellada i xafogosa. De fet, el dijous despertarem amb alguns núvols a la costa, fruit d'aquesta mateixa xafogor. De fet, també hi haurà alguna boira, com la que s'ha format a prop del Golf de Roses, i el dijous a la tarda apareixeran núvols per les comarques del sud, que deixaran alguna gotellada de fang. També algun ruixat a l'Alt Pirineu, més local que avui, i la temperatura gairebé igual d'alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En general, la jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària, extrem sud de Barcelona, reaturades puntuals, un parell de quilòmetres, autovia 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà d'entrada a Barcelona, són habituals aquestes aturades, autovia 2 d'entrada a Barcelona. També parlem encara de retencions d'un parell de quilòmetres a la C60, Argentona, en sentit Mataró, sobretot per enllaçar amb l'autopista, amb la C32, o algunes vies de la costa. És el cas de la GI-600, retencions també anant cap a Blanes, un parell de quilòmetres entre Tordera i Blanes. Per tant, és cert que algunes vies que presenten aturades puntuals, però en general calma en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. Paral·lelament, al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijó i Sánchez.
4: En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Se li imputen els delictes d'organització criminal, de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i per delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades amb més de 1,3 milions d'euros.
0: El mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència. Carina Bellvé.
5: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'acusació popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Ho dèiem en portada, nou tens cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a propòsit del cas Zapatero durant la sessió de control al govern al Congrés. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Sònia Kerr.
6: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
7: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
8: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
6: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
0: I els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Casino.
9: D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
10: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
11: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Govern més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos, ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute, espero que el govern més del seu partit ajudi
9: a
11: això.
9: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ell ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
0: Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. El seguiment de la vaga ha estat del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell.
12: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
13: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció.
12: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonard.
14: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
12: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
4: Una eina que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
15: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
4: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat.
4: La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material.
0: Judit Vallès.
17: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
18: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
17: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Doncs Tortosa figura entre els municipis catalans amb més presència d'aquest material, una situació que ara haurà d'afrontar amb noves eines, censos obligatoris i un calendari d'actuacions impulsat des de la Generalitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha demanat que els ajuts per la retirada siguin amplis i arribin a tothom.
20: La tasca només serà possible si va acompanyada de recursos econòmics, uns recursos econòmics que són necessaris. Molts ajuntaments, comunitats de propietaris, empreses i particulars hauran d'afrontar actuacions costoses i, per tant, és imprescindible que s'habiliten línies d'ajut suficients per a facilitar el procés.
19: De fet, la llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crear nous organismes de seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país.
0: I l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta la desacceleració del sector a Espanya, segons l'informe Euroconstruct estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández.
21: El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
22: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció. Per tant, al final, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, doncs generarà un problema i una incertesa.
21: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte estigui major amb la regulació de persones migrants. La previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
0: Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTA Cressa, els bombers també han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior. I continuen treballant, això sí, amb 16 dotacions. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
23: Les primeres informacions apunten que el foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'immoble. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. No s'ha hagut de lamentar, per sort, cap persona ferida. La principal preocupació dels bombers ha sigut quan les flames han saltat el paller, que han provocat una gran columna de fum que era visible des de diversos llocs del voltant de la universitat.
1: Ara per ara, però, es desconeixen les causes de l'inici de l'incendi. A través d'un comunicat, el Departament d'Agricultura ha confirmat que el laboratori de màxima bioseguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Tampoc ha quedat afectat cap animal de la zona.
0: I un altre incendi ha obligat a Protecció Civil a enviar una alerta, un esalert, als mòbils de Pallerols, a Talavera i a Ribera d'Ondara per, com dèiem, un foc. S'ha ordenat el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per, com dèiem, incendi forestal en aquesta zona, un incendi, un foc que ha començat pels vols de les 6 de la tarda i pel qual s'han hagut d'activar 24 dotacions terrestres, dos helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i dos avions de vigilància i atac. I també en successos, dos adolescents ferits greus a la Granada, a l'Alt Penedès, en esfondrar-se la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
4: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, la Pobla de Segur ja ho té tot a punt per la seva nit més màgica, la tradicional baixada de Falles, una celebració que enguany arriba amb una novetat important a dalt de la muntanya. Ràdio Tremp, Júlia Garcia.
2: Enguany s'estrena un monument de ferro al Faro de Santa Magdalena que farà de pavater i recuperarà l'encesa tradicional, tal com detalla el president dels Fallaires, Gerard Samsó.
3: Ha fet una estructura al de tot de la muntanya i el primer foc serà aquest any, serà el de l'estructura d'allà dalt. I té una antorxa dels antigues, perquè l'antorxa, ja t'he dit abans, ha anat evolucionat. Ara han trobat la que en representa i la que es quedarà. Però abans havien sigut de ferro, havien sigut amb oli, encès a dintre, i és la que hi ha allí, i ficarem un producte per encendre, que des d'allí intentarem encendre totes les falles que baixaran.
2: Una imatge que es podrà trobar aquesta mateixa nit a la Pobla de Segur.
0: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro.
5: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una Guinea a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
24: Mirant el cel estrellat una nit, amb aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
5: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van Den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: I Tortosa acollirà Alberta Bredança, el festival de música de Roberto Oliván, que arriba transformat del conegut Delté Bredança. La nova cita cultural tindrà lloc del 20 al 26 de juliol amb la mateixa essència formativa i d'espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
25: El festival Alberta Bredança aterra a Tortosa en una nova etapa transformadora després de dues dècades de Delté Bredança. El director del festival i coreògraf internacional, Roberto Oliván, afronta amb motivació tornar a la seva ciutat natal.
26: Que el projecte Alberta Bredança és bonic, és complex i és ens està portant en un moment clau on hi ha moltíssima motivació per aquesta nova etapa s'adapte bé als temps que estem vivint actualment i que sempre se veuen reflectits des de la part social a la part cultural.
25: Les formacions professionals tornen a ser un dels elements capdals del festival amb novetats d'estil, amb la incorporació de la fusió de les danses urbanes amb la contemporània. Alguns dels professors, per exemple, han estat ballarins de Madonna.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Pere Romeu renova amb el Barça. L'entrenador continuarà dirigint el campió d'Europa com a mínim fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení blaugrana. Champions, Lliga, Copa de la Reina i també Supercopa. En els dos anys que porta al capdavant de l'equip, Romeu ha aixecat 8 de les 9 competicions disputades. Encara a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
3: He crecido bastante, el día a día lo disfruto muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas tienen, o sea, son muy buenas personas, al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
2: A la Primera Federació, el Sabadell ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel partit de divendres de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Manel Royo i l'Europa s'ha acomiadat de Toni Caravaca, que el curs vinent no continuarà com a escapulat. A la Segona Federació, el Reus ha anunciat el fitxatge de Bruno Calcaño, un davanter uruguaià de només 21 anys que prové del Mallorca B, mentre que el Barça Atlètic ha fet oficial que Giuliano Belletti continuarà dirigint el filial culer, amb qui aquest curs s'ha quedat a les portes de jugar al play-off d'ascens. En bàsquet, Madison Conner, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Girona per a la pròxima temporada. La basquetbolista, que és nord-americana, juga d'escorta, arriba procedent de l'Estepona, on aquest curs ha anotat gairebé 15 punts per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Espar Girona, valora l'arribada de Conner.
4: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3 amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella i segur que ens donarà grans alegries.
2: Qui també ha anunciat un fitxatge durant aquest dimecres és el Cadí La Seu, que ha fitxat Lexi Donarski. És una jugadora també nord-americana que prové de la NCAA, la Lliga Universitària dels Estats Units. En handbol, el Barça i el francès Timothée Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. I qui també ha anunciat una renovació és el Balonmano Granollers. Gepi Armengol allarga el seu vincle amb el club fins al 2029. En ciclisme, la tercera edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya comença a escalfar motors. Mataró ha estat la població on s'ha presentat la competició, que arranca aquest divendres i acabarà diumenge. Rubén Peris és el director general de la Volta Ciclista Catalunya.
5: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1, amb la presència d'alguns dels millors equips del món i amb un prestigi que es va consolidar mica en mica i amb dos guanyadores de les dues primeres edicions com són Marian Bos i Demi Bollering.
2: En futbol sala s'acaba d'anunciar que Eric Mendonça deixarà el Barça a final de temporada. El tanca portuguès s'acomiadarà de l'afició blaugrana aquest dijous en un acte que coincidirà amb el segon duel de la final del play-off de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 17 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Ruta 66.
4: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
5: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
6: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
7: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida.

0: Ruta 66.
1: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Recta final de la primavera 2026. Avui tenim un munt de propostes per aquesta temporada, però no ens oblidem dels èxits de tota la vida. Abans de començar amb les noves edicions, us envio una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Vinga, si ja esteu preparats i còmodes, comencem! Som-hi!

Better Days. Des dels Estats Units ens arriba el debut d'una banda, els anomenats Afterglow. El líder, Gene Shepard, és el compositor de totes les cançons. La veu femenina pertany a Celine Chou, originària de Malàisia. Anem per una cançó vitalista d'ells, aquesta, Give Yourself Away.

Hip to be Square. Viatgem al passat per rescatar un dels àlbums més exitosos del 86. Four. Pertany a Who Lives and the News, un dels meus favorits d'aquella temporada. D'això fa 40 anys, amb hits com Stuck with You i 4 singles més, com aquest, I Know What I Like It.

Continuem el nostre viatge al passat. Concretament, ens anem 40 anys enrere, 1986. Aquell any, el cantant i saxofonista de Nova York, Eddie Money, editava el seu sisè àlbum d'estudi, Can't Hold Back, disc de platí a USA i d'or al Canadà. El treball inclou una de les cançons del playlist de la meva vida, Take Me Home Tonight.

Hold on Lucy. És una cançó original de l'any 1981 dels 38 Special. I aquesta és la versió de Jimmy Allen, artista afroamericà de música country, que aquest any edita un àlbum de covers titulat Wild Dreams. A dins trobem versions de Toby Keith, Tom Petty, The Beatles, Heart, Motley Crue i una altra que hem triat, de John Mellencamp, Small Town.

Cherokee. Aquesta cançó pertany a l'àlbum The Final Countdown, el tercer disc dels Europe. La banda de Suècia, liderada per Joey Tempest, triomfava l'any 86, ja fa 40 anys, amb el seu treball més comercial. Potser la més coneguda, la que dona títol al treball, però també amb balades com Carrie, Love Chaser i la que punxarem a continuació, Rock the Night.

Like My Fire és un dels tracks del disc de debut en solitari de Chris Kappas, ex-líder de la banda de metal de Grècia, Akelos. En aquest treball es descanta per al hard rock melòdic i aur que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. En la primera que hem triat es fa acompanyat de Argiro Iskilizian. En la següent, d'una altra veu femenina, Fai Karastergiu. Parlem de Strangers in Love.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb Dan Lucas, un veterà artista guanyador del programa de televisió The Voice, La Veu, a Alemanya. L'edat és només un número, és el títol del seu nou disc. Amb la seva cançó I Never Wanna Say Goodbye, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials, soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ei, family, com estem? Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, fidels a la cita. Des d'aquí, des de l'estudi número 1 de Vilafant FM, amb tot preparat per repassar la llista del Top 30. Com sempre, la millor música del moment, la música que s'escolta ara mateix, la música que s'acompanyarà aquest estiu. Sí, sí, estiu, perquè ja el tenim a sobre. No vegis com crema. I com sempre, qui us parla, que estarem vosaltres, en Lluís Guerrero. Molt benvinguts. I comencem, com de costum, amb les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, aquesta la coneixes perquè sona fantàstica. Bebe Rocha, David Guetta, Sad Girls.

Sona fantàstica, sona molt bé aquesta novetat de David Guetta i la Pepe Rocha. I més novetat, Romeo Santos i Prince Royce, Ai San Miguel.

novetat a la llista, però almenys vol entrar a formar part d'ella, en Romeo Santos i Prince Royce, Ai San Miguel. I més novetats, la nova de la Bebe Rexha deixa pas a la nova de Hagel.

0: Així sona la nova creació de Hagel, Moving to the Sun. Una que segurament formarà part de la llista perquè té ritme, té enganxe. I de les novetats de la setmana ens acostem ràpidament als que surten fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Dos que ens abandonen aquesta setmana. La primera, We Sound, el seu treball amb My Towers, West Call You Off Your Drums. 5 estrelles. 16 setmanes de la llista, marxen des del 30.

0: Juan Magán, el seu track amb Omar Montes, Ayer la vi, des de la posició número 30, com dèiem, des del 27 la setmana passada, ocupant el lloc 30 de la llista, i ens acostem al 29.
1: Número 29.
0: Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon, Konik i el seu Machina Time, una màquina de fer música que porta 15 setmanes fent-se costat.

0: I continuem ara mateix amb Shakira i una novetat a la llista del Top 30.
1: Novetat a la llista.
2: Número 28.
0: Shakira, el seu treball amb Burna Boy, Die Die.

0: La cançó d'aquest Mundial de Futbol, Shakira, Burnaboy i el seu Dai Dai, com dèiem, entrant en llista al lloc número 28 aquí a la sintonia de la ràdio Vilafant FM.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 27.
0: Ja el tenim aquí. Topic i la Becky G amb el Sorry Puppy.

0: Sorry, muy guapa per ti, Tòpic i la Becky G, amb aquesta proposta que sona directament des del lloc número 27, desena setmana en llista i baixant des del 18 aquesta setmana, eh?
1: Número 26.
0: La proposta també la coneixes i també baixa moltíssim aquesta setmana. És un treball que baixa des de la posició número 14 amb la seva cinquena setmana en llista.

0: El ritme el coneixes, la música la coneixes i aquest track també te sona moltíssim, encara que aquesta setmana baixa en picat. Ens acostem un lloc més enlaire. Ens anem fins al 25.
1: Número 25.
0: Aquesta comença a despegar i de mica en mica es va obrir forat dintre el mercat de la música. Té un bon pilot de cançons que es mereixen la pena d'escoltar. Estem parlant d'Abraham Roxton, el seu Talking.

0: Així sona Avalanche Rockstone amb el seu Talking, segona setmana a llista del Top 30, sonant directament a aquesta posició número 25, pujant des del 28.
1: Número 24.

0: Novetat a la llista, novetat de Kygo i Dan amb el seu Heaven of Your Mind, ocupant aquesta setmana lloc número 24, canya de cançó que deixa pas al nostre lloc número 23, que per cert, també és una canya.
1: Número 23.
0: Matoma Imma i el seu Dream of Loads.

0: La proposta, el ritme, la música de l'Aina amb el seu treball Dream of Love, que deixa pas a una que déu-n'hi-do la guerra que ha donat aquests darrers dies.
1: Número 22.
0: John Submit, Chainsmokers, el seu All the Time, ocupant aquesta setmana una posició número 22, tercera setmana que ens acompanyen.

0: Ah, sí, és com John Submit i Chainsmokers ens apropen al seu nou track a la llista del Top 30, el mateix que fa el lloc número 21.
1: Número 21.
0: Segona setmana que ens acompanya i segona setmana de Sabrina Carpenter amb Madonna, Bring Your Love.

0: Plou, plou, Palaseca, Ryan Castro en companyia de Maluma feien acte de presència a la llista del top 30, ho feien al lloc número 20. I ens anem a l'exòtica, a Lorin.
1: Número 19.
0: El seu True Love.

0: Ho hem avisat. Lorin, el seu True Love, romàntica, des del lloc número 19. I si ens hi posem romàntics, aquesta ve al pèl.
1: Número 18.
0: Sopa de cabra, el seu treball en companyia i la veu de Sue, Camins, somnis i sorpreses. Malauradament aquesta setmana cau des del 8, novena setmana a la llista.

0: sols.
1: La veu inconfundible de l'Azul, la música inconfundible de Sopa de Cabra i la cançó El que no la coneix no viu en aquest planeta. Camins, somnis i promeses sonen directament aquesta setmana a la posició número 18 de la llista del Top 30 Guia Vilafant FM.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Top 30 amb Lluís Guerrero.
4: Número 17.
1: Des del 17, la Becky G, el Can i el seu Marathon.

0: Quelcom diferent, Becky G, el Khan i el seu Marathon, ocupant aquesta setmana un lloc res discret, que està força bé i que ens acompanya amb bona música des del 17 de la llista. Cap al 16, un per sota de la meitat, amb My Towers.
1: Número 16.
0: Aquest fa molt poquet, és la seva segona setmana a la llista. Una a la mas.

0: Un any més, la proposta en ritme que arribava al lloc número 16 de My Towers, i ara mateix ens anem a fer una aventura d'aquelles de shopping en companyia d'Ozuna, sonant des de la meitat de la llista, des del lloc número 15, segona setmana en llista, al tanto, perquè la primera setmana va començar el 29 i ara ja es salta fins a la meitat. Déu-n'hi-do.
1: Número 15.
0: El Una Aventura.

0: Tú me tienes al límite de la locura. Ozuna, una aventura. Sonant des de la meitat de la llista, des del lloc número 15. Proposta que es porta dues setmanes fins a costat.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: I pugem un lloc.
2: Número 14.
0: Ho fem amb Jay Wheeler i el seu De Lejitos.

0: De lejitos, la proposta de Jay Weller que deixa pas a Quevedo. Ho farà des del 13.
1: Número 13.
0: Esclar que sí, el seu Ni Borracho.

0: No me mudo ni borracho perquè estic borracho. És les paraules que ens ofereix aquest gran de la música actual, que és Quevedo. Sonant directament aquesta setmana, lloc número 13, 13 setmanes en llista, i també la setmana passada en el 13, o sigui, 13 de 13 del 13. Déu-n'hi-duret. I és el moment d'arribar a la dotzena, en el 12.
1: Número 12.
0: I ho fem en companyia de Gia.

0: Una a la vez, les paraules de Jeep Baldwin, que ens acompanyaven en companyia de Ryan Castro. I ens anem un lloc més en l'aire, ja creuem la dotzena, ens deixem caure fins al lloc número 11.
1: Número 11.
0: I sona Afrojack, Sia i David Guetta, una de les bones importants de la setmana.

0: És que aquesta veu no es pot fingir, aquesta veu no es pot oblidar, és la veu de la Sia, la música de David Guetta i, com no, també el toc especial d'Afrojack. Awake Tonight, com deien, sonant directament en el lloc número 11, aquí, a Vilafant FM.
1: 107.3 FM, cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 10.
0: Vinga, som-hi cap al 10. Que ganes de comerte. És la Maria Becerra que ens acompanya a aquesta posició i que la setmana passada també ocupava el lloc número 10.

0: Ens fa recordar un come cocos que tiene ganas de comerte. Maria Becerra. Des d'aquest lloc 10 del Top 30, aquí a Vilafant FM.
1: Número 9.
0: I continuem amb una veu també femenina, però aquesta vegada en anglès. Es tracta del Demi Lovato. Low Rise Jeans.

0: Les paraules de Demi Lovato al seu Work, que sonen directament, com dèiem, aquesta setmana al lloc número 9.
1: Número 8.
0: Ai, el cor, la tendresa, el romanticisme. Loco por verte, Nicky Jam.

0: I no ens en cansem de dir-ho, és romàntic, és tendre. Nicky Jam, Loco por Verte, va ser número de la llista, ara ja es troba en el 8 del top 30.
1: Número 7.
0: Coco, la seva segona setmana a la llista del top 30, amb aquesta 3, pujant des de l'11, Omar Cook.

0: de fons, la platja, les onades, l'estiu, la calor, la sorra, els bitxos, els mosquits, tot forma part de l'estiu. I és clar que l'estiu ja el tenim ben bé sobre. Omar Kurz, el seu Coco, tercera setmana llista des del set de la Top 30.
1: Número 6.
0: Por un pendejo, Manuel Turizo.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Esclar que sí, sempre al teu costat, sempre amb la millor música, sempre aquí, des del 107.3 Megacicles. Ens acostem al lloc número 5.
3: Número 5.
2: I ho fem amb John Smith i el seu Chica 305 en companyia de Fate.

0: Kika 305, és clar que aquesta peça musical ve en companyia de John Smith i Fate i que aquesta setmana ocupa un bon lloc. 9 setmanes a la llista pujant des del 7 del top 30.
1: Número 4.
0: Tini i Ulises Bueno, dos amantes.

0: Dos amantes, Tini i Ulises Bueno, amb aquesta interpretació que estan encapçalant el lloc número 4 de la llista. Cap al 3.
1: Número 3.
0: I aquesta que t'assembla. Forever Tugantel, Ñengo Flow, Omar Kurz, donant ritme a la nit i a la

0: Ñengo Flow, Omar Kurz, Oliver Tugendhat. Estan pujant com l'escuma, eh? 9 setmanes a la llista, ja directa fins a aquesta posició número 3, la setmana passada en el 4.
1: Número 2.
0: Vinga, va, que la cosa està calentona i ara mateix ens anem a un lloc on s'ha d'estar de conya. La Graciosa. Ho fem amb Quevedo i Elvis Crespo.

0: una sabrosa.
1: Tu imagines a la platja passant molta calor, però amb aquesta música, la graciosa Quevedo i Elvis Crespo, lloc número 2 de la llista, i arribem al nostre número 1. Número 1 del top 30, número 1 d'aquesta setmana.
2: Aquest és el número 1 de la setmana.
1: Sona com a capdavanter de la llista Shakira i Belé. Ara que la Shakira està de moda per ser la creadora de l'himne oficial d'aquesta Copa del Món de futbol.
3: Quiero vivir contigo algo nuevo.
1: Això és el seu antic track, Shakira i Belé, Algo Tú.

Shakira en companyia de Belé amb aquest número 1 de la llista Algo Tu. I ara que ja coneixem el nostre número 1, fem una ràpida repassada de les 10 primeres posicions de la llista. Des d'aquest lloc número 10, la música la posa Maria Becerra. Ho fa amb una cançó que déu-n'hi-do, que ganes de comerte. 10 setmanes a la llista, la setmana passada també en el lloc número 10. Des del 9, Demi Lovato, Lou Regins, 7 setmanes a la llista. Baixen una miqueta aquesta setmana, des de la posició número 2 fins a aquest número 8, Nicky Jam, Loco por Verte, porta 14 setmanes fent-se a costat. En 3 setmanes, pujant des de l'11, la nova peça del senyor Omar Kurz. Es tracta de Coco. Una que resisteix a baixar, va baixant de mica, mica, mica, mica, molt a poc. 17 setmanes a la llista, Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora. Des del 5, Johnson Midi Fay, Chica 305. Tini i Ulises Bueno ens aporten el seu Dos Amantes. 9 setmanes a la llista. Repetint el lloc número 3, Forever Tugantel, Omar Kurz, Ñengo Flow. Pujant des del 5, en 5 setmanes de permanència, Elvis Crespo i Quevedo, La Graciosa. I amb 11 setmanes a la llista, directe cap al número 1 com un coet, Shakira i Belé, Algo Tu.

0: l'himne d'aquest Mundial de Futbol. El posa Shakira i Burnaboy, Dai Dai. Com dèiem, novetat al lloc número 28.
1: Número 24.
0: L'altra novetat, Heaven on Your Mind, Caigo. Caigo.

0: novetat a la llista des d'aquesta posició número 24. I de les novetats ens anem als que fan lo contrari, als que surten de la llista.
1: Surten de la llista.

Luis Faith, amb aquesta proposta musical que ens acompanyava des de fa ja 18 setmanes. Marxa des del lloc número 21. L'altre que marxa, aquesta, 16 setmanes a la llista, marxa des del 30, 5 estrelles.

0: dues que ens abandonen i en tenim alguna altra novetat a punt de formar part de la llista. Les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Hagel, Moving to the Sun.

I amb això ho acabem per aquesta setmana, eh? Hem arribat a la cloent del final, perquè tot s'acaba. Recordar el nostre número 1 de la setmana és aquesta proposta de Shakira, Belé Algo Tu. Tornem d'aquí 7 dies, és aquí des de Vilafant FM, amb la calor de veritat, i des del Top 30. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. A passió, família!

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: And now for my next number,
2: DJS.
1: I'd like to return to the

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Avui a la història de la música disco escoltarem un trio de noies de discoteca, les Alton McLean. I després farem un repàs, doncs, a la música que funcionava a les pistes de ball als anys 70 i 80.

Alton McLean i Destiny van ser un grup d'americà de noies de les discos dels Angeles, Califòrnia. Format el 1978, el trio estava format per McLean, Dolores Leary McDay, Warren i Riborda Singer.

van signar amb Poly Records l'any de la seva formació i Frank Wilson va produir el seu àlbum debut. Va ser llançat com a àlbum homònim a començaments del 1979, però després va ser reeditat amb el títol de It Must Be Love. La cançó del títol es va llançar com a senzill i es va gravar, però el segon àlbum no es va vendre bé i el grup es va desfer.

Pink Floyd fou una banda de rock britànica considerada una icona cultural del segle XX i una de les bandes més influents a la història de la música, que va obtenir gran popularitat mercès a la seva música psicodèlica, que va evolucionar cap al rock progressiu i rock simfònic amb el pas del temps. És coneguda per les seves cançons d'alt contingut filosòfic, l'experimentació sònica, les innovadores portades dels seus discs i els seus elaborats espectacles en viu. Les seves vendes sobrepassen els 300 milions d'àlbums venuts en tot el món, 97,5 milions d'ells venuts exclusivament als Estats Units. I aquesta és una producció de Neil Rogers i Bernadette.

Edwards, els Chic, elles són les Sister Sledge, We Are Family. Benvingut i benvinguda a Hot Dance 80, si ens acabes de sintonitzar. El programa dedicat a la música dance dels 80s, a la teva sintonia, com sempre.

seguim amb bona música, recordant formacions com Status Quo, una banda britànica de rock fundada a Londres el 1962 pel vocalista i guitarrista Francis Ross i el baixista Alan Lancaster. Després d'alguns canvis en la seva alineació i després de presentar-se amb diferents noms, van debutar discogràficament com a Status Quo el 1968 amb el senzill Pictures of Machine Men. Però un dels seus grans èxits musicals va ser aquest...

Whatever You Want és la música dels Status Quo. I els propers protagonistes és una formació funky que recordem sempre: September, Let's Groove, Fantasy, Boogie Wonderland. Avui, però, escoltem Energy.

Hem pogut comprovar el que feien els Earth, Wind & Fire el 1971 i el que feien els 80s. Sincerament, em quedo amb els 80s, eh? El del 71 és com un record que, mira, l'hem tingut aquí per saber què havien fet els Earth, Wind & Fire en temps molt més enrere. Però ens quedem amb aquestes que hem anunciat abans i aquesta que hem escoltat en concretament. September, Earth, Wind & Fire. All Always Love You. En aquesta ocasió és la música de Taylor Dane.

Des dels Estats Units ens arriba la música de Daryl Hall and John Oates, i en aquesta ocasió escoltem Man Eater, un dels seus clàssics.

La música de Daryl Hall and John Oates, que ens arribaven des de Filadèlfia. I de Filadèlfia ens anem cap a Texas. Des d'allà ens arriba Christopher Cross amb Ride Like the Wind.

Un programa diferent avui, Hot Dance 80. Hem començat escoltant Pink Floyd, hem escoltat Status Quo, hem escoltat el Mon Funky de Earth, Wind & Fire, Daryl Hall & John Oates, i ara estem escoltant Christopher Cross. Què us semblaria ara si escoltéssim els Dire Straits? Mark Knopfler i la seva formació avui són protagonistes aquí a Hot Dance 80 amb la seva guitarra.

Un programa avui diferent a Hot Dance 80, i és que els que varen viure els 80s, que ara ja passem dels 50, sorties el divendres a la nit i t'anaves al pub del poble, preies la copa i després t'anaves a la disco. I sonava música tan potent com aquesta que estem escoltant dels Dire Straits. Una altra que també funcionava a les màquines dels recreatius és la formació Police. Podríem escollir unes quantes, per exemple Every Break You Take, Roxanne, Message in a Bottle, Every Break You Take. Ja l'havíem dit, Every Break You Take, Every Little She Does Is Magic, Solanely. Volíem posar Missy in the Bottle, però no ho sé, potser el dir dues vegades el Every Break You Take, potser val la pena escoltar aquesta cançó. Va, escoltarem una mica de Every Break You Take i escoltarem una mica de Missy in the Bottle. I així recordarem que era el que feia Police.

On prepara llistes a Spotify i després es capgira tot. I és que tenia de ser uns records, però al final són uns records, records. Música que sonava a la discoteca, però no a la sessió forta, sinó a l'entrada, quan t'obrien el local, sonava omplent de gent, et feien caminar pel tren. No anaves en tren a la discoteca, que això també havia passat. I és que anava a la discoteca en tren perquè encara no teníem el carnet de cotxe. Després anaves amb el cotxe dels papes, que te'l deixaven al cap de setmana per sortir. I al final vàrem aconseguir, després de treballar unes quantes hores, poder-nos comprar el nostre propi cotxe i anar a la discoteca i escoltar música tan bona com aquesta. Flash and the Pen. I això és Waiting for a Train. Amb tu, a Hot Dance 80.

Quin records la música que estem escoltant avui a Hot Dance 80. Anem a deixar el tren i anem a escoltar Valerie. Que també té un tren, també té un tren nocturn.

Halloween. La música de Steve Winwood, també un pas al davant de la pista central de Hot Dance 80. I anem a agafar, i hem dit que anàvem a la discoteca amb tren, no? Doncs vinga, va, anem a agafar el seient del conductor. Ells són els Sniffin' the Tears, i és un altre dels clàssics d'aquella època.

El seient del conductor ens va portant cap a la fi del programa. Encara ens donarà temps d'escoltar un parell de cosetes més, com per exemple Àfrica, una cançó de Toto, que ens portarà els pèls del final d'aquesta edició de Hot Dance 80. Encara tindrem de punxar una altra cançó, encara que siguin segons. I és que la selecció d'avui doncs ha començat d'una manera i ha seguit d'una altra, com he dit, perquè és que val la pena recordar música d'aquella època, encara que no

I tal com he dit, aquesta cançó no arriba a la fi del programa. Ens manquen segons, val més que escoltem una mica d'una altra cançó. I aquesta sí, aquesta ens portarà fins a la fi de Hot Dance 80 d'avui. Ells són Electric Light Orchestra, la ELO, amb el darrer tren a Londres, Last Train to London.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà.

ICAT, la ràdio inquieta.